0: Hem arribat a les 9, ara repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous. D'aquí mitja hora reprenen les reunions entre el govern i els representants dels sectors econòmics. Avui el vicepresident Antoni Costa es troba amb organitzacions agràries per analitzar la situació.
1: Això en un moment en què la inflació s'ha disparat a les illes, sobretot per l'encariment del combustible i ja supera el 5% interanual. Davant d'aquest escenari, els agents socioeconòmics que es varen reunir ahir amb Costa demanaren a l'executiu una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat.
0: I avui matí hem conegut una novetat, i és que la compra d'habitatge per part dels estrangers a les Balears ha caigut un 15% el primer semestre de l'any. Són dades del Consell General del Notariat i segueix la tendència descendent de la resta de l'Estat.
1: De fet, en el conjunt d'Espanya s'ha reduït un 13%, que és la major caiguda des del 2020, i de gener a juny s'han produït més de 62.000 operacions. Els de nacionalitat estatunidenca són els que compren més car, en canvi, els que compren els habitatges més barats són els de nacionalitat marroquina.
0: I dues persones, un home i una dona, han resultat ferits greus en un accident de trànsit a la carretera de Llucmajor aquesta matinada.
1: El sinistre s'ha registrat passades les 4 de la matinada a la carretera MA-19 a l'altura del quilòmetre 27. Segons els serveis d'emergència, l'accident ha implicat un vehicle que circulava a gran velocitat i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies de suport vital avançat i una de suport vital bàsic.
0: La digitalització i els viatges autoorganitzats han canviat el perfil dels usuaris de les activitats turístiques a les Balears. Així ho ha explicat a l'informatiu matí Rafael Duran, director de l'Associació Balear, que aglutina el 90% d'aquests serveis just quan celebren 25 anys de la seva creació.
1: Duran ha repassat l'evolució del sector i ara mateix ja és més de la meitat dels seus clients que compren ells mateixos les entrades, quan fa només dues dècades depenien gairebé de manera exclusiva dels majoristes de viatges. Un reflex, explica el president d'Abactur, del canvi que ha experimentat el turisme en general a les illes a causa sobretot del boom tecnològic i que ara assegura es reforçarà amb la intel·ligència artificial.
2: Avui en dia tot ha canviat. La gent majoritàriament organitza les seves vacacions pues, des de casa seva, se pot digitalment treure les entrades, se pot programar quin tipus d'activitat se fa i programar també quin és el recorregut que un visitant pot fer durant les seves vacances. Jo crec que aquest és el canvi essencial.
0: Avui reobre el centre esportiu i piscina municipal de l'Aigua Dolça de Palma després de dècades tancada. Rebrà els primers usuaris a partir de les 4 i mitja de l'hora baixa, però no s'hi pot estacionar fins demà.
1: Varen tancar als anys 70 i les obres començaren el 2022. El projecte ha acumulat retards i sobrecostos des de llavors, i ara, 4 anys després, i al límit d'haver de pagar una indemnització milionària, podrà tornar a obrir les portes. Ho fa, això sí, per fases. És la regidora Mercedes Celeste.
3: En el momento en que esté abierto la zona deportiva, podrá utilizarse el aparcamiento para las personas que acudan e incluso los mismos trabajadores. Pero simultáneamente a esta apertura, digamos, provisional para dar cobertura a los abonados, se va a hacer la cesión al SMAP para que también se haga otro tipo de uso.
0: A la crònica internacional aquesta matinada li han demanat al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, si se sent traït pels Estats Units. Aquesta ha estat la resposta.
4: Really, yes. Really, between us.
0: Diu que sí, perquè Washington ha imposat restriccions a Starlink, que és el sistema de connexió per satèl·lit d'Elon Musk, que és essencial per les comunicacions militars ucraïneses. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Ara comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
8: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
9: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
10: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
11: Una cosa, es puc fer un experiment?
12: Sí, sí.
11: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
12: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
13: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
14: Ràdio Pollença, perquè podeu escoltar el que estem fent.
15: Radiació de Pollença.
16: Radio Pollença, vine, escolta.
10: És tardor, al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
9: Molt bon dia a tothom, són les 9.
17: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
8: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
9: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
18: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
9: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
8: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia, 9 i 8 minuts del dematí, i avui ja és dijous, dia 15 d'octubre. Maria, ja estem a l'equador d'aquest mes. Com estàs? Bon
1: molt
0: dia.
1: Molt bon dia. Ja som a l'equador. L'octubre sí que em passarà aviat. I més que no aturam de fer coses a Pollença. Ara miràvem, la setmana que ve encara és més plena que aquesta.
0: Sí, aquesta més o manco, però és que l'aquí ve. No sé si tindrem espai per poder entrevistar, esperant que sí, ho trobarem, a tothom que fa coses la setmana que ve. Que hi ha moltes, moltes propostes que, de fet, ahir varen començar ja a avançar-les. Ara vos ho tornarem a recordar perquè vos heu de programar les agendes.
1: Vos heu de programar, sí, heu de comprar entrades, de algunes coses, estar organitzats, no vos heu de perdre res de res de res. I aprofitau també el bon temps d'avui i demà, perquè crec que després almenys hi arriba un poquet més d'hivern.
0: Sí, sí, ahir ja s'anunciava una davallada de temperatures bastant, que ho notarem moltíssim ja aquest cap de setmana, perquè si xerrem de 14 graus ja és més fresquet, eh?
1: Sí, jo m'agrada això, d'ara és com a molt idíl·lic, és el paradís, però es veig que no sé, que ja no, si no toca, no toca.
0: I ha de ploure. I, de fet, diumenge pareix que plourà i dissabte plourà, però especialment diumenge i dilluns
1: que... ja veurem.
0: I ja veurem. Però bé, sempre s'anuncien precipitacions que després no arriben, però han de fer cas en aquestes previsions.
1: Mira, avui i demà aprofiteu, us poseu així mirant un poquet...
0: Encara se pot anar a la platja.
1: Sí, ja anava que fa vitamina D. Eh? Sí. Teniu la pell un poc destapada encara, no sol... Aprofitau.
0: I de Maria, és dijous, amb Bruno Esperumoll, en Jaume el tindrem cap vespre, i què tenim avui?
1: Exacte, el dijous ja sabeu que m'anem a nos d'estudis d'Humoll, i el primer que farem a partir de les 10, després de fer aquesta primera hora informativa, és connectar amb en Bruno, que tindrà a la delegada d'Humoll, en Junaina Campomà, per repassar temes d'actualitat d'això, d'Humoll, de Port de Pollença, sobretot, qualque cosa d'encert també solem comentar. Després tornem a fer un moment la connexió aquí, perquè parlarem amb en Xisco Valls, de Cat de Fibló, xerrarem de la trobada de baldufes, que ja la tenim el demà i passat demà. Mm. Vuitona, per mi, no?
0: Vuitona edició.
1: Vuitona. Mm. Molt, molt recomanada. Si no hi aneu mai, aneu a fer una volteta aquests dos dies, en qualque moment, però convent, perquè l'ambient és molt xulo. És una passada. Nins i nines i de fet, vos poden deixar provar de tirar una baldufa, n'hi ha de mil colors, de mil formes, és molt xulo. I enguany tenen dos espectacles internacionals, després mos ho contarà en Xisco, però un és demà, que és l'únic acte que se trasllada per mi a la plaça de Cales Montnares, i després dissabte per mi ja és dins el convent. Però bé, ell mos donarà tots els detalls, però molt, molt recomanada la trobada de baldufes. A les 11, i avui encetant, tercera temporada de Paideia. Quines ganes, eh? La tècnica d'educació, Lola Naranjo, que mos prepara unes tertúlies, unes xerrades d'aquestes sobre educació imprescindibles. I, de fet, ella mateixa mos explica de què anirà aquest primer programa d'avui.
0: Així és, tercera temporada ja, avui l'encetam, i com tu dius, na Lola Naranjo mos ho conta.
2: Bon dia. En el primer programa de la tercera temporada de Paideia començam pues, molt serios, perquè començarem xerrant de l'informe PISA. Explicarem de què tracta aquest informe, què avalua, a quines condicions i quines han estat els resultats del darrer informe, que és el 2025. I per això tenim dos super convidats, experts en la matèria, i estarem analitzant pues, certs punts d'aquest informe i de les seves causes o com es pot millorar. Així que vos espera tots els oients, perquè serà superinteressant.
0: I de no mos hem de perdre a les 11.
1: Exacte. Tu no te passa, Joana, que ja quan sents informe PISA no pots evitar sentir l'informe trepitja?
0: Trepitja.
1: Tota sí. La vida serà l'informe
0: trepitja.
1: Anau alerta amb correctors. Vinga, què més tenim? Idò, això serà de 11 a 12, a les 12 i 5 i 10 repassam el nostre informatiu de migdia, i a les 12 i mitja xerrarem, tornarem a connectar amb Humoll, amb en Bruno, perquè xerrarem de la segona trobada implicat, o implica't, digueu-ho com vulgueu, de municipis de Mallorca actius per al català. No, Joana Xemena, la regidora de normalització lingüística, mos contarà que és aquesta segona trobada que organitza la Plataforma per la Llengua i que se fa a Pollença el dissabte de la setmana que ve, dia 24, ja mos ho contarà. Això és un dematí, un cap vespre tindreu en Jaume a partir de les 5.
0: Que en Jaume, perdona, ja ve de fer un cap fico, ho he de dir.
1: Ja ho ha dit.
0: Ja ve de fer un cap fico. Diu, no saps si serà darrer. Què va, no serà darrer, Jaume.
1: I va, fa que... dos dies va dir que era darrer, que ja, era
0: i tu nedaràs si pluja i tot.
1: Això és sa, això és bo. Mentre no t'acostipi, Jaume, ja va bé. I doncs Jaume seran nosaltres a les 5. A les 5 i mitja farà aquesta connexió amb Andreu Canyelles, amb com va aquesta ruta, aquest camí de Santiago. A les 6 ven a Joaneta per fer Què me contes, amb en Jaume, tots dos, idò. I a les 7 parlarem ja de les Verges, perquè és que si no, no hi serem a temps, perquè ja són dimarts que ve.
0: Sí.
1: I ho farem amb Cor de Marada. No sé si ve qualcú més.
0: Ho farem en Cor de Marada i volen que també vinguin bunyolers. Ara avui vos donaran ja informació d'aquestes bunyolades que hi haurà, perquè clar, aquest dia la part gastronòmica o bunyols són molt importants i tornarà a bunyol sol i tornarà a l'obreria de Puig que faran bunyols a la taverna, tot això vos ho contarem després i també intentarem que vinguin avui.
1: Molt bé. I doncs vinga, avui acabem ja com aquesta nova temporada a les 8, un poc més tard.
0: A les 8, ben ple. I de nosaltres ara ja arribem a les 9:14 i començam.

0: Bé, i fins ara no n'hem parlat, però continua tallat el subministrament d'aigua, recordem, a causa d'un nou trencament a la canonada d'impulsió que transporta l'aigua de la desaladora de la badia del Cudi cap a Pollença.
1: Sí, a causa d'aquesta incidència, ahir se va tallar temporalment el subministrament d'aigua a diverses zones del municipi per poder gestionar la situació. Les feines de reparació no han permès resoldre la incidència, per la qual cosa avui es mantenen les restriccions amb la possibilitat de que s'ampliïn les mesures a altres zones. Escoltam el Val, en Martí Marc.
2: Ahir varen fer un comunicat des de l'Ajuntament i Enser en relació a una avaria que ha hagut de la conducció d'aigua de la desaladora fins a Can Puig, depòsit de Can Puig. D'acord amb la informació que ens dona el govern de les Illes Balears, Abaqua, que l'empresa que gestiona aquesta conducció, se mos informa que realment encara no ha estat arreglada dins d'avaria, que hi ha hagut distintes dificultats significatives degut a distints problemes tècnics i que realment encara no sabem quan realment serà arreglat. I per això, des de l'Ajuntament i Enser, estem estudiant si caldrà prendre noves mesures a fi efecte de possibilitar que subministre d'aigua pugui arribar a tothom, malgrat sigui amb una pressió diferent o amb vàries que se puguin atallar. Per tant, no tot lamentem aquesta situació. Esperem que al llarg del dia aquesta ruptura de la conducció d'aigua de la desaladora a Can Puig se pugui arreglar. Estan parlant de que ja estan parlant gairebé d'una vintena de avaries que hi ha hagut aquest any i nosaltres hem demanat ja realment al govern de les Illes Balears, a la Conselleria del Mar i Cicle de l'Aigua, que realment acceleren aquesta regla i que segurament hauran d'incrementar la conducció d'aigua, la conducció d'aigua arreglat tenint en compte les distintes avaries que s'estan produint. En tot cas, al llarg del dia farem un comunicat d'Enser i Ajuntament a fi efecte d'informar la població de Pollença. Lamentem aquesta situació, que intentem que s'arregli el més aviat possible. En tot cas, cal dir que tots els nostres pous i fonts estan a total funcionament a fi efecte de garantir el subministrament d'aigua a la població de Pollença.
1: I en aquest moment les zones afectades per un tall d'aigua són les següents: la base militar, el club nàutic, Port Cibé, la piscina municipal d'Humoll, el poliesportiu de Pollença, Silla i la urbanització de Camp Porquer. Se demana a la ciutadania que facin un ús responsable i moderat de l'aigua mentre durin els treballs de reparació. L'Ajuntament i Enser mantindran informat a tothom de qualsevol novetat o canvi en aquesta situació.
0: L'Ajuntament celebrarà dilluns, que és dia de 9 d'octubre, un ple extraordinari a les 8:30 de matí a la sala de plens.
1: La sessió té un únic punt a l'ordre del dia, que és l'aprovació del pla econòmico-financer de l'Ajuntament per als exercicis 2026 i 2027. Recordant que hi podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM i a radiopollença.net. També es podrà veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Important també recordar que aquests dies es poden recollir els kits gratuïts per la recollida de matèria orgànica en Humoll i a diverses urbanitzacions. Un kit que inclouen els clauers d'accés al contenidor marró, un cubell de 10 litres i bosses compostables per facilitar la separació i el reciclatge de la matèria orgànica.
1: Els kits es poden recollir a les oficines d'atenció al ciutadà a la seu d'Humoll, en el carrer Metge Llopis, número 1, fins demà divendres. I també el dimecres 22 d'octubre de les 10 del matí a les 8 del vespre. Per recollir els kits que ha presentat el DNI, del titular de l'immoble o el rebut de la taxa de FEMS. De moment, els clauers només serveixen per obrir els contenidors d'orgànica, mentre que la resta de contenidors continuen oberts i se poden seguir utilitzant com fins ara. El nou sistema de recollida amb aquests contenidors de càrrega lateral també s'implantarà a les urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Goma, Silla, Boca i Habitat.
0: Només afegir una actualització a les restriccions que vos comentàvem abans a causa de l'avaria de la desaladora. Vos dèiem aquestes restriccions a la base militar, Club Nauti, Ports d'Ibé, Piscina Municipal d'un Moll, el poliesportiu de Pollença, Silla, l'urbanització Camp Porqué, però ara també s'han afegit talls a altres zones, com l'urbanització Les Palmeres, a Cap Roig, urbanització de Llenaire, urbanització Club del Sol, a la zona Bocal Barbell Resguard també s'ha reduït la pressió d'aigua de tota la xarxa, tot el port de Pollença. Han actualitzat també l'Ajuntament la informació de que si reparen la canonada en els terminis previstos, la durada màxima estimada d'aquestes mesures és de 24 hores. I de seguim també, recordeu que continuen o que han vist a la parada d'autobús de Pollença aquesta setmana.
1: Sí, avui i demà encara continua l'aturada de bus de Pollença del Parc Infantil traslladada a la placeta du Monument. Això és degut, recordem, les feines d'adequació i manteniment que s'està fent davant del nou centre de salut.
0: I Pollença avui celebra la Setmana del Pa amb una ruta per fons i pastisseries tradicionals del municipi. Això és una iniciativa organitzada per l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
1: La ruta, conduïda per l'historiador Tomàs Vivot, recorrerà quatre fons emblemàtics de Pollença. La visita comença en el Forn Formentor, continua per Can Rebessó i Can Banya, on els participants podran tastar encimades. El recorregut acabarà a Can Visquerra amb una degustació de dolços tradicionals. La sortida està prevista a les 10 del dematí des de la plaça Major de Pollença. Ens ho explica el mateix historiador i guia cultural, Tomàs Vivot.
3: La ruta pels forns i les pastisseries emblemàtics de Pollença es fa dins un cicle de rutes que des de l'Agència de Desenvolupament Regional, antigament l'IDI, se va fent als diversos pobles i ciutats de Mallorca. En aquest cas, la ruta anirà fins a quatre fonts, tres dels quals se'n farà un tast. El primer de tot serà el Forn Formentor, on, en tant que ara fa dos anys, va guanyar el concurs el millor pa moreno 2024, se farà un tast de pa, evidentment un companatge, en aquest cas un comandat sobrassada, perquè la gent pugui tastar i puguem conèixer directament aquest forn, que crec, des de la meva perspectiva, que des del punt de vista del visitant forà, és més desconegut probablement per la seva ubicació. No, és que està a pentura més enfora del centre històric. Després, a continuació, anirem fins al forn i botiga de Can Rebessó, que és un local sumament singular i molt interessant, també amb una llarga trajectòria, on aquí en aquest cas no farem cap tast. Llavors anirem al forn de Can Banya, i en aquest cas li van encomanar que, a part de parlar de la història i de la tradició i dels productes que fan en aquest forn tan interessant i tan emblemàtic, mos faci un tast d'ensaïmades, en tant que és un dels seus productes que realment excel·leixen. I finalment, per aquí va, passarem per Forn de Can Visquerra, que és un forn al qual jo personalment hi tinc molta tirada, en tant que com a col·laborador, com a treballador també del Gall Editor, tenc més a prop. I aquí en Estrella ens farà també uns dolços, especialment uns crespellets, a part també una coca pujada, i podrem tastar i conèixer una mica de més a prop aquest producte. Aquesta ruta, evidentment, és una activitat reivindicativa, en tant que en aquests moments, en aquest segle XXI, i des de ja fa molt temps, vivim una tendència on els productes industrials, la bolleria industrial, el pa ultracongelat està guanyant terreny, perquè se pot servir a qualsevol hora i se pot trobar en qualsevol establiment, però no, nosaltres fem una ruta de reivindicació del producte, diríem, de proximitat, del producte d'obrador, del producte tradicional i fet, diríem, del dia, i amb això sí que fem una aposta per aquest, ja no sols els productes, sinó també per lo que és el teixit social i urbà dels pobles, és a dir, en el moment que tanquen aquests establiments emblemàtics, se tanca una part d'aquesta de l'ànima del poble. Aleshores, se trata de reivindicar ja no sols un producte, sinó també els usos socials i la geografia i el paisatge de totes les poblacions mallorquines. I en aquest cas, a Pollença, com que té una llarga tradició de forns i pastisseries, i a més amb un producte de tantíssima qualitat, paga la pena fer-hi aquesta ruta i gaudir i conèixer més aquests establiments.
1: La Setmana del Pa vol posar en valor forns tradicionals o pa artesanal i la feina de forners que cada dia mantenen viu aquesta ofici a les Illes Balears, una iniciativa que també dona visibilitat a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició, que reivindica la qualitat del producte local i una tradició profundament arreglada a la cultura de les illes.
0: Humoll acollirà el dissabte 7 de novembre una nova edició del Mercat Veïnal de Segona Mà. Recordem, és una iniciativa que promou la reutilització d'objectes i el consum responsable, donant una segona vida a productes que ja no s'utilitzen.
1: I d'aquest mercadet de segona mà serà a la plaça Miquel Calllonc entre les 9 i les 2 del dematí de com dèiem 7 de novembre. Les persones interessades en participar-hi ja poden fer la seva inscripció. El termini estarà obert fins al dimecres 4 de novembre. Per més informació, per consultar o detalls d'aquesta inscripció, podeu entrar a la web de l'Ajuntament de Pollença.
0: I l'Ajuntament precisament convoca la tercera reunió participativa sobre les rutes escolars segures. La trobada tindrà lloc dimarts que ve, 20 d'octubre, a les 7, en el Saló Cultural d'Humoll, i està oberta a la comunitat educativa, associacions, entitats, establiments i altres agents implicats.
1: Durant la sessió, el consistori informarà de les rutes que se preveu executar i presentarà els acords que s'han adoptat entre diferents àrees municipals, especialment en matèria de mobilitat i policia local. A més, es crearà un grup de treball per concretar diferents aspectes del projecte i recollir propostes dels participants. També s'explicarà la proposta de prova pilot, que inclourà una simulació participativa de les rutes.
0: Recordeu, la nova associació veïnal Per Humoll convoca els veïnats del Port de Pollença a una reunió. Presentació d'aquesta associació serà dijous de la setmana que ve, 22 d'octubre, a les 7:30 del capvespre, al Saló Parroquial.
1: I en aquesta trobada volen donar a conèixer el projecte, escoltar opinions de veïnats i començar a treballar conjuntament per millorar el Port de Pollença. L'entitat, expliquen, neix en l'objectiu de defensar els interessos del poble davant les administracions, vetllar pel manteniment dels carrers, les places, les zones verdes, les platges i la badia, i recollir les propostes i queixes dels residents per convertir-les en accions concretes. Per Humoll es presenta com un espai de participació obert a totes les persones que viuen i fan feina al Port de Pollença.
0: El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola repetirà aquest dissabte, 17 d'octubre, la jornada d'anellament científic d'aus, una activitat gratuïta que tindrà lloc durant el dematí.
1: Durant tota la jornada, els participants podran descobrir en què consisteix el marcatge i l'anellament científic d'aus, una metodologia utilitzada per recopilar dades en estudis i seguiments ornitològics. L'activitat serà impartida per Cristina Fiol, biòloga i anelladora experta d'aus. La participació és gratuïta, però s'ha de fer inscripció prèvia perquè les places són limitades. Trobareu formulari al perfil de les xarxes socials del Centre de Turisme Ornitològic de la Gola. I ja avancen que si plou o passaran el dissabte, dia 24, la setmana que ve.
0: I aquest cap de setmana, si el temps ho permet, hi haurà una doble activitat a Cala Murta a càrrec de la Fundació Roger Villalonga, dissabte, excursió i diumenge, la Diada de Cala Murta.
1: Sí, aquest dissabte la Fundació fa l'excursió aquí a la Murta, una activitat oberta a tothom que anirà fins al Coll d'Usams, és gratuït, és necessari demanar autorització per l'accés als cotxes i convendria fer-ho urgentment avui. Escoltam a Joan Comas, gerent de la Fundació.
4: Enguany anirem a un coll dos Ans, que es diu, que seria la muntanyola que hi ha quan baixes a la platja de Cala Murta, seria la part de la dreta que dona a la vessant de l'abadia de Pollença, no?

0: I de vés deixarà l'activitat a l'excursió de dissabte, recordant que diumenge l'entitat té organitzada la Diada de Cala Murta en guany amb un especial homenatge a Bernat Cifra. De fet, tots els actes començaran a les 10:30 amb una xerrada i recital sobre Bernat Cifra. A les 11:45 hi ha un acte poètic musical amb Ocor de Pollença i les Ratsodes, Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat, i a la 1 hi ha refresc. L'organització posarà, com sempre, l'autobús gratuït per poder-hi anar. Això sí, s'ha de fer inscripció prèvia, i qui vulgui anar amb el cotxe propi també necessita l'autorització. Tot això ho podeu demanar a través del 971-53-37-12. I en tot cas, des de la Fundació expliquen que si hi ha mal temps demà ens informaran de la decisió que es prengui al respecte.
1: Pues hem d'avançar també que la setmana que ve hi ha contacontes a la Biblioteca d'Humoll.
0: Sí, l'àrea de biblioteques informa que dilluns que ve, dia 19 d'octubre, hi ha un contacontes que du per títol El Pispallibres. Qui està robant tots els contes? És per infants a partir de 4 anys, serà a les 5:30 a la Biblioteca d'Humoll i és gratuït, però cal apuntar-se a mediadora@ajpollenca.net.
1: I d'això és dilluns qui ve, però tenim moltes propostes per la setmana qui ve. Vos començam a avançar perquè pugueu organitzar, com dèiem, les vostres agendes. No vos en perdeu cap. Dimarts, Corda Marada i les Bunyolades ompliran Pollença de música i tradició per la Festa de les Verges.
0: Sí, o carrers de Pollença es tornen a omplir de música, cançons tradicionals, olor de bunyols, amb aquestes festes de les Verges. Corda Marada, amb la participació de diversos canteires i músics, ha preparat una nova cantada per mantenir viva aquest costum popular. La trobada és dimarts a les 8:30 amb la primera actuació a la plaça Major. Des d'allà, els participants continuaran cap a la plaça d'Usseglàs i altres carrers del poble, duent les serenates a diferents indrets.
1: I quan dèiem la música i les cançons, compartiran protagonista amb el Bunyols.
0: Sí, a la plaça Major, Bunyol Sol els oferirà entre les 4 del capvespre i les 10 de la nit, amb una parada que també comptarà en sonades i ambient festiu. I a més, l'obreria del Puig de Maria tornarà a organitzar una altra bunyolada a la taverna del convent de Pollença, amb la banda de bunyols a partir de les 5 del capvespre i serenates per completar la celebració.
1: I Pollença acollirà també la setmana que ve la segona trobada, perdoneu, dissabte 24, la segona trobada implicat de municipis de Mallorca actius pel català.
0: Serà Can Llobera l'escenari d'aquesta segona trobada que organitza la Plataforma per la Llengua. L'edició d'enguany se focalitzarà de manera urgent en la defensa i regulació dels drets lingüístics al sector de la restauració, comerç i consum en general. Com dèiem, el dissabte 24 d'octubre, de les 10 del dematí fins la 1:30, el procés d'inscripció és gratuït, està obert i s'ha de fer a través del lloc web oficial que ha habilitat la Plataforma per la Llengua.
1: Los Darians faran un concert i ballada solidari a benefici del Puig de Maria el mateix dissabte 24 d'octubre al claustre de Sant Domingo.
0: Serà a partir de les 8 quan faran la seva actuació i al mateix temps també hi haurà servei de bar i d'aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros, se poden comprar a Electrònica Quadrado, al Nou S'ha d'anar, Loteries Ballori, Drogueria Reus i a les associacions de les terceres edats de Pollença.
1: I també el cap de setmana que ve s'organitza un vermut solidari a càrrec de Prodis amb un concert de Suasi.
0: A la plaça Beaidó hi haurà aquest concert el diumenge 25 d'octubre amb vermut solidari a càrrec de Prodis, una proposta que combinarà trobada solidària i música en directe. Començarà a partir de les 11:30 i a les 12:30 hi haurà aquest concert. Suasi serà Idò qui posi la nota musical de la jornada.
1: I bueno, anem un poc més enfora. A principis de novembre, Teatreros i Coilón, en col·laboració de l'Ajuntament, organitzen Turu Llum, la primera mostra de teatre amateur, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre.
0: Sí, una mostra de caràcter solidari que comptarà amb la participació de 5 companyies teatrals que aniran presentant les seves obres al llarg de 3 dies. A més d'aquestes representacions, el programa també inclourà activitats diferents amb diverses participacions i col·laboradors, mostres de tallers, de teatre o Turullum de nit, una proposta de micròfon obert que convida el públic a participar-hi. Podeu trobar la informació i consultar ja la programació a Facebook i Instagram de Turullum i visitar també la plataforma Ticket IB per les entrades.
1: L'Iglesi de Montición acollirà dia 22 de novembre, encara falta, una actuació de l'Alternatilla Jazz Band, una formació creada especialment per la desena edició del festival Alternatilla Jazz, en l'actuació d'Andrea Motis.
0: Exacte, i del projecte reuneix quatre músics en trajectòries i estils diferents: Andrea Motis a la veu i trompeta, Jasper Hoyby al contrabaix, Marta Palleres al piano i Joan Terol a la bateria. L'actuació serà a Montición i les entrades ja es poden comprar a alternatilla.com per un preu de 20 euros.
1: I anant ja ràpidament a la informació esportiva, vos avançàvem que avui Pollença és l'escenari de la tercera etapa de la 29a Challenge Volta a Mallorca de ciclisme Masters, sortida i arribada des del restaurant Tolos du Moll.
0: Les distàncies són de 69 quilòmetres per màster 50 i 60 i 111 quilòmetres per al màster 30 i 40. La sortida ha estat fa una estona a les 9 de matí i d'avui tenim aquesta cursa que, com dèiem, també arribarà al restaurant Tolos. I atenció, perquè diumenge en tenim una altra, és la Copa d'Europa de ciclisme Masters, que també se decidirà en un moll, perquè en aquest cas la sortida i l'arribada és del Pro Cycle Hire Mallorca. Una jornada, idò, en la que s'han de coronar els nous campions d'Europa. S'espera la participació d'uns 250 ciclistes d'una vintena de països diferents.
1: I la Copa d'Espanya de la classe Ilka 4 se celebrarà a les Aigües d'un Moll del 29 d'octubre al 1 de novembre.
0: La regata, organitzada per el Club Nàutic du Port de Pollença, també la delegació de la Real Federació Espanyola de Vela i la col·laboració de la Federació Balear de Vela i l'Associació Espanyola de la classe Ilka. Les inscripcions estan obertes a través de l'apartat de regates del web del club du Real Club Nàutic. El termini per inscriure's acaba aquest diumenge.
1: Són les 9:37 minuts ara mateix i han trobat algunes publicacions que parlen de Pollença.
0: Sí, mireu, avui m'anem a les pàgines de Parforana de l'última hora, per aquí trobam aquesta notícia de l'avaria de la canonada una vegada més, diu així el titular: una nova avaria, la desaladora d'Alcúdia, obliga a tallar l'aigua a diverses zones de Pollença. Els pous municipals segueixen en reserves insuficients a pesar de les darreres pluges. Diu que Pollença torna a sofrir les conseqüències d'una nova avaria en la conducció que transporta l'aigua des de la desaladora d'Alcudi fins al municipi. La rompuda de la canonada d'impulsió ha obligat aquest dimecres a l'Ajuntament i a l'empresa EMSER a decretar talls temporals del subministrament a diferents zones per preservar les reserves d'aigua disponibles. La incidència suma a les 18 registrades durant aquest darrer any a una infraestructura, el deteriorament de la qual preocupa des de fa mesos el consistori. La situació resulta especialment delicada per l'estat de pous municipals. Precisament el Val de Martí Marc ha explicat que, tot i que les darreres pluges han permès millorar lleugerament els seus nivells respecte a l'estiu, les reserves segueixen sent insuficients per garantir l'abastiment de tota la població durant un període prolongat sense l'aportament de la desaladora. Per això l'Ajuntament optà ahir per restringir temporalment el consum a determinats punts del municipi. Bé, podeu llegir l'article complet avui a l'última hora. Fa una estona us informàvem que l'avaria encara no està resolta. I per altra banda, també avui una altra notícia de la que en seguirem parlant aquesta propera setmana. Última hora, planes culturals. El cantant Manolo García exhibeix la seva realitat subjectiva a la galeria Dionís Bennassa. L'espai de Pollença inaugura la mostra el dia 24 i diu que l'aforament està ple. Bé, conegut sobradament per la seva dilatada trajectòria com a compositor i cantant, al capdavant de formacions legendàries com l'Último de la Fila o en la seva exitosa carrera en solitari, Manolo García torna a posar de manifest que el seu pols creatiu transcendeix els límits de la música. Ho demostrarà a la Galeria Dionís Bennassa de Pollença el proper dissabte 24 d'octubre, on inaugurarà la realitat subjectiva. Idò, avui article complet en aquest diari Última Hora, en planes culturals.

0: productors i espai per uns 30 comensals, diu, m'he muntat un lloc on pugui posar-me bé fent feina. La propietari de la caravana incendiada Son Hugo i la seva exparella foren condemnats per matar a la filla d'ella de 8 anys a Palma. La dona, víctima de maltractaments, i l'home, que tenia una ordre d'allunyament, acceptaren penes de 12 i 10 anys de presó el 2014. Limitar el preu del lloguer i prohibir la venda a estrangers, la recepta del Consell de Joventut per frenar el drama de l'habitatge a les Balears. Les dades d'emancipació juvenil empitjoren any rere any i el Consell de Joventut exigeix als polítics que prenguin mesures immediatament per revertir-ne la situació. Mentre Partit Popular i Vox segueixen enrocats en la seva recepta, construir més habitatge i baixar imposts. S'assumeix que els joves viuen precàriament i que quan siguin majors ja viuran millor, però ara resulta que les persones de 35 i 40 anys encara són joves. Si s'amplia el rang d'edat de la joventut, també s'amplia el marge per viure precàriament, diuen. L'Audiència rebutja desnonar a uns llogaters que no paguen dues mensualitats d'un pis a Palma. Vox apunta els dos diputats per Balears en sondejos intents que superen el 20% dels vots. Condemnat el propietari d'un quià que va matar 93 ovelles a Llucmajor, pagarà 14.000 euros. Diana Soler, d'Eivissa, a l'acampada de la Puerta del Sol, diu, vaig acabar aquí per Mari Carmen. Les imatges del desnonament foren molt dures. En successos, dos ferits greus a un accident a l'autopista de Llucmajor. I avui també paraules destacades de Blanca García Orearo, diu, dijunar salat i amb més proteïnes són les claus per desinflamar-se i millorar la salut integral. La nutricionista especialitzada en nutrició digestiva i hormonal ha estat al Club Diari de Mallorca presentant el seu darrer llibre, 5 setmanes para desinflamarte. Magalí Jiménez, psicòloga feminista, diu, els cuidats ens recorden que som éssers socials i desmunten la ficció de que som independents. La gira Defender la vida des de los cuidados, impulsada amb el recolzament d'Entre Pueblos, acosta a Mallorca la proposta de protecció integral feminista de Casa La Serena per acompanyar les dones defensores dels drets humans. I en esports, Ipurua, una oportunitat per pegar un cop damunt la taula per al Mallorca. El conjunt vermellenc aquest dissabte van l'Eibar la possibilitat de pegar un cop damunt la taula, costar-se els jocs d'ascens directe i donar continuïtat a la seva milloria davant les Palmes.
1: I passam ara a l'Ara Balears, el boom de les mascotes a les Balears, més animals, més veterinaris i menys fils. El cens d'animals de companyia creix un 16% en 2 anys, un fet que els experts atribueixen al cost de tenir fills, la precarietat i la necessitat de crear vincles. Ell depèn de mi per viure, però jo també en depenc d'ell per ser feliç. Catalina, de 70 anys, assegura que el seu pitjor maltès és el seu company de vida i explica que no concep el dia a dia sense ell. I una notícia de Pollença, recuperar Can Morató per entendre la feina que s'hi feia. La rehabilitació de l'antiga fàbrica d'estores de Pollença conservarà elements del procés de producció i reconstruirà les naus per explicar el passat industrial del recinte. I la podeu llegir aquest reportatge sense a l'Ara Balears. Negociacions per al 29N Podem proposa a Ara Més repartir-se l'escó al Congrés cada 2 anys. El polèmic Mercadet de Nadal de la Feixina vol anar enguany al Parc de la Mà amb un projecte ple de deficiències. Vox anuncia el vot en contra de la llei de capitalitat, però encara pot tirar endavant. Cordona 48 hores per retirar els materials inflamables després de l'incendi d'una caravana Son Hugo. La llei agrària incentiva les operacions immobiliàries i atropella l'ordenació territorial, alerta el GOP. 2 ferits molt greus en un accident de trànsit a Llucmajor. Tenia cos de camioner i ballava com una vedet. El transformista mallorquí Jimmy Showman repassa més de mig segle d'espectacle i una vida feta sempre a la seva manera. De la preocupació a l'acció arriba la quarta.

0: edició del cap de setmana antifeixista. Només el 8% dels joves de les Balears estan emancipats, la meitat que fa un any. Deixar els estudis o acabar sobrequalificat, la paradoxa laboral dels joves de les Balears. Gairebé la meitat dels ocupats té més formació de la que requereix la seva feina, mentre que un 15% deixa els estudis abans d'hora. Una dona dependent no pot ser atesa en català perquè l'auxiliar assignada pel govern no l'entén. El govern admet algun retard a les ajudes per fer front a la crisi de la guerra de l'Iran. Alerten de la desaparició d'una pastera amb 29 persones que es dirigia cap a Mallorca. Més actualitat, a l'Ara Balears, la viuda del pilot mort a Mortitx demana intimitat per als quatre fills. La meva vida ha canviat per sempre. Mallorca no sap quantes persones viuen en assentaments il·legals en sòl rústic. Canvi de model. Les infermeres de les Illes també podran dirigir àrees de salut. Palma farà un nou vial per construir més de 600 habitatges a Son Puigdorfila. Candidats confirmats i incògnites per resoldre 7 mesos abans de les eleccions municipals. Els partits avancen els primers aspirants als principals municipis de les Balears, mentre les generals ajornen alguns processos intents. I acabem fent una ullada als titulars del món. Zelensky busca a Londres i Brussel·les el suport que Trump li torna a negar. Zelensky lamenta que Ucraïna no va rebre informació d'intel·ligència dels socis en l'últim atac contra Kiev.
1: I fem també una darrera ullada a la portada digital de l'última hora. En succés, és arrestat el principal sospitós d'incendiar una caravana a Sonugo i provocar-ne el caos. La investigació descarta que el foc estigui relacionat amb l'habitant en situació de violència de gènere, ja que no fou el seu vehicle el que es va cremar. Som Maial surt a la venda per 34 milions d'euros, 97 hectàrees, mansió i celler propi a Mallorca. La històrica finca d'establiment, situada a 10 minuts de Palma, compta amb més de 25 hectàrees de vinya i fou el gran projecte vitivinícola de l'empresari suís Gregory Hirschman, mort el 2024. Si és necessària que emparem sota el monument, el Partit Popular de Felanitx s'oposa a retirar el Crist Rei. A Llucmajor, un home i una dona ferits greus a un accident a l'autopista. També altres titulars, el personal de benestar social de Cap de Pere es planta, diuen, volem fer feina en condicions dignes. I sobre energia i tecnologia, Sergi Vilafranca diu, podem imaginar un futur d'optimisme on no pagar més per una factura de llum. És l'únic associat balear d'ecosistema d'Àquila que ha presentat a Brasil el seu multigenerador d'energia quàntica. Investiguen la cadena d'avisos entre les autoritats de Ceuta, Aina Calvo i el ministre Marlaska. L'Audiència Nacional reconstrueix la informació que va circular els dies previs a la invasió a la ciutat autònoma i el paper de la mallorquina. El relleu del delegat del govern pendent de la configuració de la llista del PSIP. L'executiva socialista aprova la candidatura al Congrés i deixa oberta, de moment, la del Senat. Avui una entrevista a l'última hora, Christian Andri Stefansson, ambaixador d'Islàndia, diu Islàndia vol un turisme amb millor servei i qualitat. L'ambaixada islandesa i la Cambra de Comerç promouen una trobada entre empresaris de les dues illes. Més succés, ha condemnat un home per agredir sexualment a una taxista i colpejar un altre company que va acudir al seu exili a la platja de Palma. Els meus fills no arriben a final de mes i jo els ajudo com puc. Els majors de Palma, asfixiats per la compra. L'encariment dels aliments obliga les famílies a fer malabars i deixa molt de jubilats amb mans amb menys marge per ajudar els seus fills i els seus nets. Més qüestions en portada a l'última hora. Els reptes per frenar les malalties neurodegeneratives a debat a Palma, un cicle de conferències. I amb els esports ja, una altra prova de foc a domicili per al Mallorca. Mallorca, juntament al Burgos, és el pitjor visitant del top 10 de segona divisió i cert que fer una passa en band en el primer dels seus dos desplaçaments consecutius. Un titular amb atletisme, Liliana Calderón conquereix Hawaii, diu ja no m'importava el temps, només volia creuar la meta. I per altra banda, Azul Marino i Palma Futsal, els líders de l'illa, són els protagonistes, els dos equips comencen les seves respectives lligues a l'elit amb un ple de victòries, una ratxa triomfal que els ha fet irrompre el més alt i aspirar a lluitar per tots els títols del joc.
0: I de 10 minutets per arribar a les 10 de matí, me n'anant ja a fer una ullada al temps. I bé, avui tindrem sol de nou a les primeres hores, després anirà un augmentant univols, possibilitat fins i tot de qualque petita brusca, algun indret de Mallorca, i de continuar amb aquesta situació marcada per la variabilitat. Tornarem a tenir aquest sol predominant, però com deim també que a partir del migdia alguns nivells que poden deixar brusques locals, temperatures semblants ahir, la mínima entre 15 i 19 i la màxima entre 25 i 28 graus al migdia. I d'avui i demà seran, quant al temps, a dies molt similars, d'ambient variable, intervals de nivells baixos, ruixats dispersos, preferentment, a Eivissa i amb baixa probabilitat a Mallorca. Tindrem moltes estones de sol. I de fet, un canvi, ja ho sabeu, que mos arriben un cap de setmana. Podrien començar a partir de dissabte, però tot apunta que ja sigui a Mallorca diumenge de 8 i dilluns dia de 9, quan l'Agència Estatal de Meteorologia anuncia aquestes precipitacions i baixades de temperatures. Tenim aquí a Pollença, segons l'AEMET, encara demà tindrem un bon sol. Sí que dissabte amb un 85, de matí un 95, l'hora baixa podria ploure, les temperatures entre 17 i 26 graus, i diumenge sí que 100% de probabilitats de pluja durant tota la jornada aquí a Pollença, també per dilluns, dimarts, i així anirem un poc la setmana que ve, i davallaran també un poc aquestes temperatures, fins a 15 graus la mínima podria davallar diumenge i dilluns. No tenim hores d'ara cap alerta activada. Ara mateix a Nucalvari el termòmetre marca 22,4 graus, la mínima ha estat de 18,4 a la una de la matinada. El vent ara està entrant de nord-oest a 6,4 km per hora i l'humitat a Pollença és d'un 57%. En un moll aquesta humitat ara és de 78,8%, han de dir també que la temperatura en aquests instants és de 22,4 i el vent està bufant ara mateix de nord-oest a 8,2 km per hora d'intensitat. I acabem fent una ullada de quina és la situació marítima. De Formentor Cap de Pere, l'Agència Estatal de Meteorologia informa que avui ho vam bufar de component nord de força 3 a 4 en disminució a 2 a 3 durant l'hora baixa. Marejola a la mà, temporalment amb maró, un poquet de mar de fons en un nord d'un metre, ja serà més cap a darrera hora de la jornada. No es descarten ruixats a la mà, però no hi ha cap avís meteorològic vigent en aquesta zona. I doncs són ja les 9:53, com passo temps, i encara vos hem de contar moltes coses. Maria, el misteri.
1: El misteri, Joana, l'he hagut de canviar al darrer moment. Sí, perquè anem malament de temps.
0: No, no tenim temps. Vam
1: de contar l'agenda més llarga, si t'apareix. Mira, posarem una cançó avui, una de les cançons més escoltades, conegudes, i jo diria que deu haver fet més cash, de dos escoceses, que són The Proclaimers, que la coneixeu de sobres, que se diu I'm Gonna Be 500 Miles.
0: Sí? La tenim a nosaltres aquí molt sona.
1: Clar, sona per tot des de fa molts anys. No sé de quin any és la cançó, però per què posarem aquesta cançó? Perquè vos faig un misteri. Bruno, si me sents, m'havia preparat un misteri molt xulo d'avui, però serà demà. A la gelera d'un misteris. Res, una curiositat. És que sabeu quin és l'animal nacional d'Escòcia? Això ho vaig aprendre fa dues setmanes.
0: Ni idea.
1: L'unicorni.
0: L'unicorni?
1: Sí.
0: L'animal nacional?
1: Sí.
0: O ja n'hi ha?
1: Va, no sé. I doncs sí, bé, ja saben que Escòcia és famosa per els seus mites, llegendes, i bé, no és d'estranyar, no?, que una criatura de fàbula com l'unicorni sigui l'animal nacional d'Escòcia. Cerqueu informació, veureu. No m'ho acabo d'inventar. I de fet no és res recenta, perquè ja ho és des del segle XII. De fet, jo crec que en un moment encara no sabien ni que no eren reals, se pensaven que igual existien.
0: A la millor n'hi havia.
1: Sí, podria ser. Forma part de la simbologia escocesa des de fa molt de segles. De fet, està també present amb les armes reals escoceses, com a mínim des de com deien, segle XII, durant el segle XV també se van encunyar monedes en la figura, i si viatjau a Escòcia, parau atenció, perquè surt a moltes bandes. L'unicorn representava força, valentia, puresa i sobretot una criatura salvatge i difícil de dominar. De fet, segons la història, només la podien dominar i sotmetre els reis, eren el que tenien prou poder per fer-ho. I surt sovint, curiosament, i envoltat, o surt també una cadena d'or que l'envolta, per això. Ja està, no diré res més perquè així ho farem un poc més curt, però quan se van unir les colònies escoceses d'Anglaterra en el segle XVII, l'animal anglès era un lleó, un escocès l'unicorn, i se va quedar això, un lleó i un unicorn. Res, ja està, tenen fins i tot el dia nacional de l'unicorn, el dia 9 d'abril.
0: I la cançó que has triat?
1: Dos escocesos de Proclaimers.
0: Jo crec que la gent la farem més tard avui perquè...
1: O la fem per damunt.
0: Sí, també la podem fer per damunt la cançó. Vinga, l'escolta'm.
2: Enguany anirà.
0: No, això no és. Això és Joan Comas. Que mos cantarà.
2: Hi ha un coll d'uns ants que és

0: Anirem a contar-vos diferents qüestions d'aquesta gent de recordar-me l'associació de veïns de Pollença que tenia prevista aquesta excursió diumenge, sí que ja mos han informat que queda cancel·lada per ara, ja posaran una nova data perquè a causa de mal temps havia d'anar lluny i cancel·lada aquesta excursió.
1: Recordeu que demà hi ha donació de sang a Pollença en Opac, en un centre de salut, i n'hi tornarà a dilluns dia 26 en Umoll. Heu de reservar cita a donasang.org.
0: Què més que vos puguem contar? Que l'Associació de Veïns d'Umoll també posa en marxa aquest dissabte les activitats d'esplai, recordant que vos podeu inscriure avui i demà cap vespre o també dissabte de matí en el local de l'associació.
1: I més qüestions, recordant que Can Boom avui hi ha intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes, és de 4 i mitja a 7.
0: I l'Esplai Bon farà un taller de varetes màgiques aquest dissabte a les 5 a Can Boom. Preu és la voluntat i les inscripcions a les xarxes.
1: I anem a lo que és l'agenda d'aquesta setmana. Avui a Cineclub amb la pel·lícula Caso 137, un thriller policial de producció francesa sobre brutalitat policial. És a les 8, entrades 4 euros socis, 6 euros no socis.
0: I demà hi ha teatre en el club en l'obra 3 segons, interpretada per Alejandra Català i Carlos Talaveras a les 8. Les entrades podeu comprar-les en el club, preu per socis 10 euros, no socis 12,50.
1: I aquest dissabte es presenta l'editorial Veus Propis al Club Pollenses a partir de les 8. Maria Martorell n'és l'impulsora d'aquesta editorial que recupera en català obres d'escriptores dels segles XIX i XX.
0: Demà comença la 8a trobada mallorquina de baldufes. A les 4 i mitja s'obriran les portes, a les 5 i mitja hi haurà jocs i premis, a les 7 i mitja a la plaça de Cales Monares hi haurà espectacle i dissabte tornaran a partir de les 10 fins a l'hora baixa. Hi haurà moltes activitats que l'amor les vendran a contar aquí aquest dematí.
1: Que en volen dir qualcuna més, dissabte a les 10 i mitja hi ha tallers, a les 12 l'altre espectacle i en directe, i a la 1 i mitja, atenció que hi ha paella popular, podeu dissabte anar a dinar i do per 10 euros aquí en un convent, o cap vespre a les 4 i mitja les conegudíssimes ja Olimpíades Baldoferes.
0: Bé, recordem que les terceres edats totes faran, donaran bunyols la setmana que ve i podeu passar a recollir tiquets.
1: I també penseu que hi ha trobades de quintades. La quinta del 47 tenen un dinar, dia 7 de novembre, a la Parra. La quinta del 48, a Nou Bartolos, dissabte, dia 31 d'octubre. I la quinta del 54, que són el que feis 72 anys, dinar a la Parra, dia 31 d'octubre.
0: I demanant ja amb el bolletí de les 10 en l'actualitat. Després connectarem a Nou Port de Pollença.
2: Es Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bon dia. S'enfonsa la compravenda d'habitatges a les Balears per part d'estrangers amb nivells inferiors als registrats durant la pandèmia. Això sí, els preus que paguen, en canvi, es disparen. Són dades oficials publicades avui pel Consell General del Notariat i referents al primer semestre de l'any.
4: Dades que apunten que durant aquest període s'han efectuat 2.390 operacions, un 15% menys que l'any passat, situant les Balears com la 8a comunitat pel que fa a l'adquisició d'habitatges per persones de fora de l'Estat. A més, també dada interessant, més de la meitat d'aquestes operacions les varen realitzar persones alemanyes no residents. A més, un altre 15% també eren alemanys, però en aquest cas sí que estaven empadronats a les Balears. Segueixen els italians i els britànics. El que sí que es manté clarament a l'alça, sense topall, és el preu del metre quadrat que han pagat. Supera de mitjana els 5.300 euros, és un 9% més que fa un any i duplica la mitjana estatal que situa en 2.600.
3: Més qüestions. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha avançat avui que el govern central apujarà el salari mínim interprofessional i les pensions, tot i estar en funcions. En una entrevista a Televisió Espanyola, el titular d'Economia ha defensat la necessitat de garantir que els treballadors i els pensionistes no perdin poder adquisitiu davant l'evolució dels preus.
4: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT demanen incrementar aquest salari un 7%. És una xifra que elevaria el sou mínim fins als 1.306 euros bruts al mes en 14 pagues. Cuerpo ha demanat prudència i esperar conèixer la recomanació definitiva del comitè d'experts abans de fixar el percentatge final que s'aplicarà el pròxim any. Amb tot, l'executiu estatal manté el rumb fixat per blindar l'actualització dels sous abans de la convocatòria de les eleccions generals del 29 de novembre.
5: Hasta que esté constituido un nuevo gobierno entraremos ya de manera decidida en el año 2027, por lo tanto yo creo que para reducir la incertidumbre también a los perceptores de salario mínimo sería importante ver si somos capaces de anunciar esa subida antes de que se inicie el año.
4: Com dèiem, el ministre d'Economia també ha llançat un missatge de tranquil·litat als pensionistes garantint que les seves prestacions s'actualitzaran en l'IPC de l'any que ve, independentment de si l'actual govern de coalició es troba ja en funcions en el moment de la firma a causa d'aquest avançament electoral.
3: D'altra banda, els tribunals han emesat a tràmit el recurs del sindicat Esteic que reclama que les pagues extres dels docents incloguin també el complement de la insularitat. Un jutjat de Palma ha acceptat la demanda col·lectiva contra la Conselleria d'Educació i ha citat les dues parts a una vista per a l'abril del 2028.
4: Segons els càlculs de l'entitat, el complement de la insularitat suposaria entre 840 i 1.240 euros més a l'any per cada docent, independentment dels seus sexenis. A més, el de la carrera professional hi afegiria uns 162 euros anual. El sindicat es basa en l'estatut bàsic de l'empleat públic per defensar que aquests diners tenen un caràcter estructural i que, per tant, per llei, han de formar part d'aquestes pagues extra. A la demanda també reclama el pagament en caràcter retroactiu dels darrers 4 anys, més els interessos legals.
3: I troben mort a la mà en Rami, el nin de 12 anys i amb autisme que va desaparèixer a Granollers fa més de 10 dies durant el temporal de pluges. El cos ha estat localitzat entre les localitats de Castelldefels i Sitges, molt enfora d'on se li va perdre el rastre. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
6: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: Molt bones, oients. Nosaltres agafam la connexió des del Port de Pollença, com sabeu que fem cada dijous. Tindrem una estoneta avui, com sabeu, començam amb l'actualitat sempre, la regidora delegada Humoy, Jonaina Campomà, i bé, hem de comentar novetats referents al Port de Pollença. Hem vist per xarxes, vareu fer també reunions informatives, i bé, just venint aquí podem veure una coa de gent que arriba gairebé fins a la sortida, i supos que haurà estat així tota la setmana. Ara me comentaves, Jonaina, que bé, més de 1.000 persones ja gairebé han recollit aquest clover. Però bé, abans de res, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, com estem? Sí, és una setmana intensa, com tu has dit, aquí a l'edifici Miquel Canlloc, totes les persones, per cada habitatge donam un cubell per recollir la matèria orgànica, el que seria menjar. El que volem explicar és que de qualque manera ara ja no hi haurà aquests contenedors amb aquest nou sistema de recollida de residus. És una millora important, s'han canviat tots, o se canviaran, encara queden pendents d'acabar d'instal·lar tots els contenedors de Port de Pollença. Són més de quasi 270, o un poc més, són molts de contenidors. Estaran amb bitlletes, o sigui, agrupats a les 5 fraccions de separació, és a dir, a cada lloc ja no hi haurà aquests contenedors sueltos que teníem abans, sinó que a cada lloc tindrem per tirar-ho cartó, per tirar-ho plàstic i envasos, per tirar-ho vidre, per tirar un rebuig, que això vol dir el que no poden tirar a un altre lloc, i n'hem afegit un que és el de matèria orgànica, o el que podríem dir tots és el que tiraríem a menjar, no? A menjar que fem. Nosaltres, aquest, tots els contenedors estaran oberts, menys aquest marron de matèria orgànica, que per poder-lo utilitzar han de venir aquí, com han fet aquestes 1.000 persones, aquests dos dies passats, venen a cercar el cubell, els hi donem també dos rotllos de bosses, de compostables, i dos clauers per habitatge, o dues targetes, o una targeta i un clauer per habitatge, per poder obrir aquests contenedors. És molt important que ens impliquem en que realment tiren la matèria orgànica separada, que tirem aquest menjar separat i els tirem en aquest contenedor marró, perquè és un benefici no tan sols que pot, que segurament, i la previsió és que millori el servei en quin sentit, perquè nosaltres ara, fins ara, pagam per cremar aquest menjar, per dir-ho de qualque manera, que tiram en ofens, i a partir d'ara tot aquest que l'entreguem separat ja no el pagarem per cremar, només pagarem el transport, i per tant podrem invertir més recursos per millorar el servei de neteig, etc., de la zona de contenidors. A part, el fet de no cremar totes aquestes quantitats de menjar que tiram és un benefici, jo crec, molt ambiental a nivell de Mallorca, que tots mos hi sumem. I a més, amb aquesta matèria orgànica, a Palma fan compost. I aquest compost és molt demandat per pagesos, per jardiners, etc., que és un preu molt més assequible, té una qualitat molt bona, i els suposa també que col·laborem amb aquests sectors, diguem, per la seva viabilitat. Jo crec que això ja per si són motius suficients perquè facem aquest petit esforç. I bé, moltes preguntes que en aquests dos dies que han tingut aquí molta gent, per què està tancat aquest i no està obert com nosaltres? Bé, perquè el que nosaltres no volem és que l'esforç que hagi fet moltes persones, és a dir, un carrer, per exemple, que 10 persones o 10 habitatges hagin fet l'esforç de separar ofens, i després vengui una persona despistada amb una bossa de qualsevol que hi tiri qualsevol cosa i mos ho tiri en aquest contenedor marró. Això espanyaria tota la feina, tot l'esforç que han fet totes aquestes persones. Per tant, si està tancat, imaginem, volem suposar que ja has de fer l'esforç d'obrir-lo, per tant, és molt més conscient del que tires en aquell contenedor. Ja ho has de fer de qualque manera, d'una forma intencionada. Per tant, aquest seria, diguem, un motiu principal, preservar un poc aquest esforç. També una altra pregunta que mos demana: per què són més petits aquests contenedors? Bé, són més petits perquè comprovareu, ara si ho separeu, que la bossa de fent d'abans, que seria un rebuig d'ara, que hauríeu de tirar en un contenedor gris, ja pràcticament per omplir-lo doncs pot durar bé més d'una setmana. En canvi, el que pesa, el que bona hi ha molta quantitat, és l'herbosa compostable dins aquest, llavors hi ha menjar. Per tant, aquests contenedors, intentant no siguin més grossos, precisament perquè no pesin tant, així va molt millor per recollir-lo, i a més que no s'acumuli excessivament, tenim una recollida molt més freqüent d'aquests contenedors, per tant, que evitam més olors, evitam més complicacions. No? Per tant, per això són més petits. I per això també, el cubell que donam, a vegades diuen, és que és molt petit aquest cubell que donam. No? Bueno, aquest cubell que donam, el més petit, per això que vos he dit. Les bosses compostables són bosses que s'envolten, s'adarfan, i són de qualque manera fràgils. Si fos un cubell molt gros, quan volguessin treure la bossa, s'espanyaria, si tingués molt de pes. No? Per tant, el que pretenim és que amb aquest cubell és un tamall proporcional a que la bossa aguanti, i que bé, això depèn d'un si cuina molt, de si viuen moltes persones a l'habitatge, etc, etc, evidentment, o també de la temporada, quan és temporada de melon, cindri, tot això, clar, el cubell sempre
0: més voluminós, sí,
1: molt aviat. Però bé, és aquest tamany raonable precisament perquè no s'espanya la bossa. Aquestes bosses compostables, una altra pregunta que me'ls fan, quan els acabat la que mos donau, com ho han de fer? Bueno, n'hi ha, van en el supermercat.
0: Bosses. Les aneu com de cortesia, no?
1: Per sí, dir. Bueno, ja són dos rotllos, que n'hi ha 60 cada una, així mateix n'hi ha. I a més, tampoc no els pots comprar molt per avançat, perquè potser d'aquí un any aquestes bosses, si tu els guardes, d'aquí un any ja s'han d'haver fetes, perquè precisament són per això. Per tant, també les bosses de fruiteria, que comprem fruit, a vegades empleem aquestes bosses de la fruita de supermercat, aquestes bosses també són compostables. També se poden aprofitar per tirar en aquest contenedor marró la menjar, la matèria orgànica també, de qualque manera. També una altra pregunta que mos fan, o que mos han fet aquests dos dies molta gent, hi haurà horaris? No hi ha horaris, però sí que és vera que l'horari de tirar fens continua sent un poc el que ja teníem abans, a partir de les 7 a les 8 de vespre, perquè ja no fa sol, sobretot a l'estiu, no molesta tant els veïnats que tenen contenedors. Jo sempre dic, ningú li agrada tenir contenedors a la vora. Pensem en els veïnats que els atenen. Per tant, els hi faciliten les coses. Si nosaltres ja tiram ofens, així complim aquestes normes, que ho tiram o vespre, que la de matinada se no duen, el manco ja no provoca tant de problemes. No? Però bé, si una persona en produeix molt, no hi ha límit, em pot tirar cada dia una bossa de fens de barro, no hi haurà un límit. També ens demanen si els controlarem, si amb això, perquè és vera que no, aquests contenidors tots estan preparats per estar tancats, per poder fer qui és que l'ha empleat o no, però el nostre objectiu ara no és aquest. El nostre objectiu ara precisament és cercar la col·laboració de tothom, perquè la separació de la matèria orgànica, la separació d'aquest menjar, sigui el més eficient possible. Per tant, nosaltres no és aquesta la pretensió. La pretensió és facilitar-li a la gent aquesta, que col·labori i que faci un poc aquesta separació activa de menjar i de matèria orgànica.
0: Després, perdona, te volia després traslladar preguntes i qualque queixa de la ciutadania que hem vist per xarxes i altres bandes, però abans te volia demanar si queda qualque zona de moll, perquè bé, heu dit que ho he implantat a Port de Pollença, les urbanitzacions de Bellesguard, d'Ovilà, Llanaire, Gomassi, Llavoca i Hàbitat, i queda qualque banda de moll que no estigui implantat això? No,
1: bé, ara estan fent el centre de Port de Pollença, que l'en varen deixar per la darrera etapa. Eh? Vull dir, el que és un moll que no està a urbanització és el que estan fent ara, seria que ja estan fent canvis. Eh? Però com us he dit, són quasi, només en un moll, no estic xerrat, 270, ara no ho duc apuntat, més de 270 contenidors, i més de cada lloc hi ha 5 contenedors. Ho de vidre se manté igual que abans, també ens ho demanen molt, perquè ho de vidre és diferent. Ho de vidre, la recollida de vidre, la fa una organització que se diu Ecovidrio, que l'Estat, les persones, vull dir, les empreses que fan vidre paguen una quantitat a l'Estat perquè després se pugui recollir aquest vidre. Aquesta subvenció van en aquesta organització, i aquesta organització és la que s'encarrega de recollir vidre a tots els municipis, a la majoria de municipis, no? Per tant, tenen la seva recollida i tenen els seus contenidors. Nosaltres també ja m'hauria agradat que fossin com un OVS, no? Que ja no fossin diferents, però bueno, un motiu és aquest. Però bé, jo crec que amb aquesta setmana maig i la setmana que ve, tot, diguem, tots els contenedors del Port de Pollença i de totes les urbanitzacions s'hauran implantat.
0: Molt bé, ara te volia comentar també això que deia, que hem vist, clar, tots aquests nous canvis, a molta gent els hi ha agafat per sorpresa, i per exemple hi ha una persona que diu que fa feina files dues i que no pot venir a cercar aquesta targeta. Com la pot
1: bé,
0: demanar?
1: Bé, les dues de migdia? Bé, nosaltres que fèiem, vam començar dimarts 13 fins dissabte 17, estaran, hem estat aquests dos dies, i estaran de les 10 de matí fins a les 8 de vespre, val? Ininterromput, o sigui, a migdia no se tanca, o sigui, de les 10 de matí a les 8 de vespre. Jo crec que un marge és bastant ampli. Això serà, o sigui, ara avui som dijous, encara queda dijous, divendres i dissabte, que podeu venir fins a les 8 de vespre. Val? Després també, dimecres que ve, 21, tornarem a ser aquí, des de les 10 de matí, bueno, tornaran a ser aquí perquè són personal dancer, educadors, fins a les 8 de vespre. Després s'avalorarà si en funció de lo que s'ha repartit, en funció de tot, si han de fer una altra tanda o no han de fer una altra tanda, però en principi jo crec que hi ha marge perquè les persones, jo crec que si una persona fa feina de, són 10 hores, de 10 de matí a les 8 són 10 hores,
0: encara
1: que pot ser que qualcú faci aquest horari, però ja sí, ja seria, és molt especial.
0: I després hi ha gent que bé, també se demana sobre si això se controla, si aquestes targetes van associades a un nom, si se revisarà, si qualcú no recicla del tot bé, com se fa això?
1: Això és com deies una pregunta, les targetes van associades a un habitatge, a una vivenda, no van a... No, evidentment totes les vivendes o habitatges tenen propietària o una propietària o tenen un inquilí o una inquilina, vull dir que... Nosaltres, com he dit, l'objectiu ara no és controlar, que poden controlar quantes vegades podríem cercar, però no és l'objectiu. Nosaltres no, en aquest moment la nostra funció no és dedicar forces a controlar quantes vegades hi van o si qualcú no hi va. Per exemple, aquí ve molta gent, diu, bé, jo venc a cercaró, però en realitat tiraré poca cosa. Per què? Perquè jo tenc una finqueta i tenc animals i jo tot el que es menjar els ho duc. Vale, és que no pot penalitzar una persona o una... perquè ja ho fa bé, d'entrada ja ho fa bé, no? Aprofita tot allò, beníssim, vull dir que si no tira... Una altra persona que faci a l'inversa, que l'empleï molt, i l'empleï bé, o sigui, que tiri molt de menjar, bueno, si és una persona que a lo millor viu tota sola, però és que a lo millor li venen a dinar cada dia, jo que sé, la família, i té 5 o 7 persones a dinar cada dia, per tant, a lo millor fa molt de menjar, eh? Per tant, de qualque manera, jo crec que no estem ara, no anem a cercar penalitzar ningú ni controlar a ningú, sinó el que anem a cercar és la col·laboració en el sentit que he dit, en els objectius que hem dit abans, que en un rebuig hi hagi el mínim possible, tot en deia, bueno, i doncs que tiram en un rebuig, bueno, en aquell moment hi tiram bolquers, o sigui, penyals, per dir-ho de qualque manera, perquè tothom ens entengui, tant d'infants com de persones grans, perquè això no és reciclat, i tirarem el que no se pot reciclar, ni per envasos, ni per cartó, ni per vidre, ni per matèria orgànica o menjar. Tirarem això, jo que deia. Unes sabates velles d'aquestes que ja estan fetes pols i ja no els pot ni donar perquè qualcú altre els utilitzi. També, vull dir, són aquestes coses que dius que bueno, tindràs aquestes coses, però en realitat hauríem de tenir molt poca cosa, no? Quasi tot se podria anar, doncs, o pot anar a plàstic, o pot anar a vidre, o pot anar a cartó. També, pregunta típica, les catxes de pizza brutes, a on van? Val. Han de fer servir un poc el sentit comú, i jo crec que si una catxa de pizza l'únic que té és 3 taquetes d'oli, per dir alguna cosa, se pot tirar en un cartó perfectament. Ara, si tenim una catxa de pizza que està tota en bruta de salsa domàtica, de formatge, molt bruta, no molt serveix per reciclar-la com a cartró, perquè aquell cartró ja no és reciclable. Per tant, l'haurem de tirar en un rebuig. Però això fa-se'n servir un poc, és a dir, sí, el que tu pots reciclar majoritàriament està en bones condicions, tireu-ho allà on toca, igual que passen els plàstics, el cartró, etcètera, etcètera, no? I bé, també és vera que hi ha hagut una pregunta recurrent, que és en lo rústic, no? En els habitatges que estan en rústic.
0: Perquè ara tots els contenidors d'Humoi se canviaran per aquests, no?
1: Tots, tots.
0: Oberts típics de tota la vida.
1: Això desapareix.
0: I ara se canvien per aquests.
1: Són contenedors més nous.
0: O de vidre, plàstic i cartó seguiran sent els mateixos.
1: No, només el de vidre segueix sent el mateix. Els altres tots són nous. Però, evidentment, n'hi ha un de plàstic, n'hi ha un de vidre, són... és a dir, tu els pots, són més grossos, se tanquen millor, fa menys renou, aquests altres pensau que tenen la tapa molt, fa molt de renou, però tu la saps, plof, cada vegada que el tancaves, molt de pizza deixaven oberts, aquests, clar, no se podran deixar oberts perquè ells mateixos se tornen a tancar, no? De qualque manera, te pots ajudar espitjant una barra que hi ha a baix, són més accessibles, llavors... com que quedaran tancats, no se banyarà tant, no quedaran oberts, de qualque manera el que volem és que doni menys problemes a el que són veïnats i a el que és a la ciutadania en general, allà on hi ha contenidors. Jo crec que si tots ens esforçam, això és molt positiu. És una nova, acostumen molts, però aquests són contenidors més moderns que ara en el mercat i que utilitzen tots els pobles i totes les ciutats. A Palma mateix són mateixes contenidors.
0: I tornant en això de qualque persona que li preocupa el control, evidentment no se pot saber una bossa qui l'ha tirada, però sí que se demana una cooperació entre tots i que és per millorar. Però, clar, el que molt li preocupa és que tiri una bossa i justament s'equivoqui i se li pugui penalitzar. Però, clar, això
1: no,
0: és impossible.
1: En aquest moment encara... nosaltres no podem identificar quan obrim qui és que ha tirat la bossa equivocada.
0: Això és una pregunta que se feien. També una altra és que molta gent l'ha agafat per sorpresa. Això també en Josep Marquet ahir ho comentava a la ronda de l'oposició, que molta gent creu que s'hauria fet una campanya d'informació abans. I això el que diu les xarxes i el que s'ha comentat a la ronda de l'oposició i no després, no sé quina...
1: Bé, la veritat és que jo crec que fa molt de temps que xerram d'aquest nou canvi de model, pensava que jo crec que fa per sorpresa tothom, és a dir, a vegades jo ho entenc, jo també m'ho he arribat aquí, que gent diu, és que això, aquesta informació no ha arribat a tothom, és difícil arribar a tothom, i jo ho comprenc i de qualque manera me disculp si és que ha estat així, però xerrant d'aquest tema de canvi de model des del 2025 a mitjans de 2025, tant sigui a plens, per xarxes, per, és a dir, per la ràdio, és a dir, això és un contracte que hem adjudicat per 2,5 milions de pessetes. Això ho han publicat, n'han xerrat, s'han fet preguntes en Uple, perquè moltíssimes vegades, quan es fan la posició de preguntes en Uple, canviareu contenedors? Ho han contestat, que teníem en marxa això moltíssimes vegades. Jo entenc que no arribi tothom, això ho entenc perquè és molt difícil, però sí que n'han xerrat, que potser haguéssim pogut fer més incidència, no ho sé, segurament que sí, jo crec que totes les coses poden millorar, això sí que estic d'acord, però que sí que fa estona varen començar a pollençar la porta a porta, canviant el sistema, afegint la matèria orgànica, i des del primer moment varen dir que després faríem un moll. Ho varen dir des del primer moment. Varen fer Sant Vicent, perquè Sant Vicent també té el mateix sistema que un moll, era més petit, ho varen poder fer abans de l'estiu, ens ha servit una mica com a prova pilot per saber quins coses havíem de canviar, el que funcionava millor, el que no funcionava tan bé, i ha funcionat molt bé a Sant Vicent. Per tant, hem aplicat el mateix. Així que duim xerrant, no te diré un any, però duim xerrant bastant de temps. Però bé, jo puc entendre que bé, tot això... A vegades també és vera que mos senten xerrar de cada any que passarà coses, i com que a vegades s'estorben tant de passar... que la gent creu que no passarà mai, no? I quan passa, ve de sorpresa. Aquestes, nosaltres vàrem arribar I aquesta va ser una cosa del que me'l van proposar. Aquí hi havia un pla de residus de canviar un contenedor. Penseu que fa 20 anys que tenim aquests contenedors, que són vells, que fan renou. Llavors, me'l van proposar precisament trobar el finançament i trobar la manera de que això fos possible de millorar aquest tema. Duim aquí 3 anys, més de 3 anys, i això ha estat un esforç des del primer dia. I han lograt, com he dit, no està fàcil, perquè no només és canviar el contenedor, és canviar el vehicles, perquè molta gent diu, per què els ha canviat de lloc? Vale. O camió encara, diguen, recolles aquests contenedors, és més pesat, és més gros, du com una petita grua, com un braç, que li diuen tècnicament, i els ha d'agafar per la dreta. És molt més net, perquè els agafa, els avolca dins el camió i més silenciós i més net. Clar, abans que passava, havien de tenir dos operaris que arrossegaven o dos contenedors, els traien de lloc, els havien de dur a darrere o camió, després se volcava, els havien de tornar a arrossegar fins al lloc on estaven. Això també donava molèsties i, a més, també se produïen vessaments sense voler. Per tant, jo crec que el sistema ha millorat decididament a millor.
0: I això ja està implantat en aquestes organitzacions. Trobareu fins dissabte de 10 a 8 i dimarts també se farà
1: dimecres dia de,
0: de 10 a 8. També hem de comentar un any abans d'acabar que hi va haver una avaria a la canonada, i bé, recentment n'hi ha hagut un parell i no sé si ens pot comentar detalls d'això, si ja està solucionat.
1: No, problema no, aquesta és una avaria important. Penseu que l'estiu passat vam tenir una avaria, la primera avaria grossa va ser molt fotuda, perquè realment vam patir una setmana de restricció no, però de problemes de subministre a moltes zones. Després hi ha hagut petites avaries, però que la ciutadania no s'ha donat compte. Anant per, crec que és la número 19, i d'aquestes que s'han donat compte...
0: Però ve de la mateixa canonada.
1: La mateixa canonada que du l'aigua d'Atzalada, de la d'Atzalada del Cudi fins a Pollença. Clar, molta gent demana, però bueno, no teniu pous. Sí, tenim pous, i els de tractar, intentam fer-ho el millor possible. Crec que intentam que pous durant l'hivern no se salinitzin, perquè l'estiu els poden tenir en les més òptimes condicions, que no baixin a nivell fred i que no marxin, perquè l'estiu els poden tenir en les òptimes condicions. Però també la demanda ha augmentat moltíssim. És que no poden comparar la demanda d'aigua d'ara a la demanda de fa 10 anys ni de fa 20 anys. És que ha canviat els hàbits, han canviat tot, no? I per tant, clar, la compra d'aigua de salada s'ha anat incrementant. A part d'això, també patim una sequera i els nostres pous també pateixen aquesta sequera. Vull dir, donen més, en general, tots els pous de Mallorca donen menys que un cabdal de lo que donarien si plogués molt. Això és una realitat. Vull dir, patim... Aquí hi ha dues coses que ens penalitzen, que la sequera i l'altra que és l'increment de la demanda. Han de reduir aquesta demanda. Jo crec que tots han de fer un esforç per estalviar, tots han de fer un esforç. Hi ha més piscines, hi ha més jardins, la gent vol més, se dutxa més, en fi. Però han de ser conscients que estem en període de sequera. Clar, depenen bastant de lo que és l'aigua d'Atzalada, i en aquest moment aquesta darrera varia que patint ja d'un 24 hores s'està allargant, han hagut de reduir el subministre a més zones i estan molt preocupats i esperam que en 24 hores se solventi. Però bé, això és una cosa que fa el govern balear, que fa Bacua, que nosaltres aquí no hi podem intervenir. No hi podem intervenir. Hem insistit durant aquest any en moltes reunions perquè se canvia aquesta canonada. Fins ara l'únic que s'ha aconseguit és que mos canviaran un quilòmetre de canonada. Esperen que no sigui tard. Nosaltres hem dit que no era suficient un quilòmetre, que hauria de ser més, perquè aquestes avaries se produeixen a més llocs d'aquesta canonada, però bé, encara no s'ha fet aquest canvi. I bé, demanar de qualque manera disculpes a la gent que patirà un poc aquestes restriccions o aquesta manca de subministre, però esperem que se solventi aviat. Estem tots intentant fer tot el possible.
0: Molt bé, això esperen que, com tu dius, se solucioni l'abans possible. I abans d'acabar hem de comentar ràpidament temes de llenda, perquè, per exemple, hi ha un procés participatiu properament. Abans me comentaven, no, Junaina?
1: Sí, dia 20, 20 és ara, dimarts, a les 7 en un Saló Cultural, a la tercera reunió participativa per fer lo de les rutes escolars segures, en un moll. O sigui, que fer unes rutes, això ho fan des de l'àrea de medi ambient, mobilitat, juntament també l'àrea de policia, perquè és una i l'àrea de participació, vull dir que, i també l'àrea de serveis també ajuda, perquè ara estan rebaixant unes aceres perquè això sigui possible, vull dir que és una acció transversal. I és la tercera reunió, se va fer un projecte, s'ha anat treballant en els centres, s'ha anat treballant en les famílies, i bé, en aquesta s'explicarà un poc ja quasi com ha avançat. Precisament des de servei ja estem rebaixant les aceres a una sèrie de punts on era necessari perquè aquestes rutes escolars siguin possibles. També policia ha canvis de senyal o indicacions de senyal també estan fent feina. En fi, es dona tota aquesta informació i també l'idea és acordar una prova pilot per veure com funcionarà. I això un poc és el que demanem a les famílies de tots els escolars, per això feta tant a Bocoris, són rutes que són per donar seguretat en uns lots que van a escola Bocoris, que van a escola de Miquel Canlló, i també, de qualque manera, també ajuda en el que van a l'institut. I també donar les gràcies també perquè hi haurà una xarxa de negocis, per dir de qualque manera, que seran punts de referència perquè se comprometen a que si un lot té un problema en un moment donat, puguin acudir en aquests negocis i els puguin ajudar. Per tant, és una feina molt col·laborativa i bé, jo crec que des d'aquí a totes les famílies que tinguin infants, tant que vagin a Bocoris com que vagin a Miquel Calló, que vagin a l'institut, s'hi troben, dimarts 20, en un Saló Cultural, que venguin per conèixer de primera mà tot el que s'ha fet, tot el que ja està a punt d'acabar, i aquest, un poc dir també com voldrien que fos aquesta prova pilot de funcionament d'aquestes rutes escolars segures a Portapollença. Jo crec que és un avanç molt important. A molt de pobles ja se tenen, per tant han començat per un molt, se continuarà en Pollença, però aquesta és una fita important.
0: I també comentaves que estan obertes les inscripcions per un mercadet a desembre.
1: No, novembre.
0: Novembre, perdó.
1: 7 de novembre.
0: Sí, de desembre. Que serà el 7 de novembre.
1: 7 de novembre tornarà al mercat de segona mà, tenen molt d'èxit, ja saben que ja se n'han fet.
0: Que se fan aquí
1: a la plaça Miquel Callón. Sí, sí, ja estan obertes les inscripcions. O sigui, qualsevol persona, perquè és per particulars, no? Vull dir, és per persones particulars o associacions sense ànim de lucre, APIMES, en fi, perquè per diguem, per oferir
0: un mercadillo,
1: i sempre ha tingut molt d'èxit, per lo que sé ja bastantes inscripcions, ja més de quasi entre 20-30 inscripcions, o sigui que ja està assegurat que haurà que tindrà èxit. I bé, ja s'afegien aquest, no sé, jo crec que ja en du des de l'àrea de medi ambient, no sé si en duim 6 o 7 d'aquests mercadets, i serà aquest dia 7 de novembre. Per tant, animar la gent que tota la roba, totes les coses que no empleau, si vos animeu a Dolors, dia 7 de novembre, a la web podeu trobar com fer les inscripcions o a les xarxes socials.
0: I de bé, hem parlat bastant un poc de tot, de bé, temes majoritaris que ara preocupen la ciutadania, que és aquesta nova implantació, aquesta adaptació que s'ha de fer i de la canonada que esperen que se solucioni l'abans possible. I de Junaina, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Nosaltres ara li tornem la connexió a Pollença i tornarem d'aquí una horeta. Moltes gràcies, Junaina.
1: Gràcies a tothom.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: Fa una estoneta repassàvem l'agenda i vos explicàvem que aquest cap de setmana no us podeu perdre la trobada mallorquina de baldufes, que ja anem per la 8a edició, que és demà i passat demà, i que heu de trobar si hi ha un moment per pegar un vot per dins el convent o per anar a veure aquests dos espectacles que venen de fora. Això ja mos ho va avançar fa un parell de setmanes en Xisco Valls, aquest de Fibló, però ja ha arribat la data, per tant toca fer una xerrada un poc més extensa. Xisco, bon dia, com estem?
1: Bon dia.
0: Com ho dus?
1: Molt bé, ja...
0: Ja no vos posau nerviós, els vosaltres?
1: Bueno, no te creguis, potser no se nota tant, però va per de dins.
0: 8, no estava gent malament.
1: És un bon número, un número rodó, ja.
0: No, no pensàveu, vos hi posàveu per fer una cosa amb continuïtat un primer any, o era un poc un experiment?
1: La veritat que va néixer, més que des d'una perspectiva de continuïtat, era de jugar aquell any, i ara és com ho hem tornat a fer, i mos agrada, i per tant, la perspectiva és que no s'aturin de ballar les baldufes.
0: I de mentre vos ho passeu bé, no? I sigui aquest jugar divertit-se, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: Que bé, esperem que sigui per molts anys. Trobades de baldufes, jo no sé si ja m'ho vareu dir o no, però sou primers, vos ho vareu inventar, ja se'n feien de trobades abans
1: a
0: veure, Mallorca.
1: Aquí a Mallorca sí que és vera que quan mos varen començar a aficionar varen fer una miqueta de recerca, mem que trobàvem de lo que existia així com ja fos a nivell d'artesans o a nivell de quedades, i artesans ja no en quedaven, se pot dir, quedava un home que ja és molt major, que ja no pot ni venir a la trobada, i de trobades així de petites trobades n'hi ha una a Costitx i una a Sa Pobla, però que és una cosa molt de poble, que potser són 7 o 8 que no han perdut aquesta afició, i s'ajunten allà a una plaça a jugar. Aquest format que nosaltres hem agafat aquí, sí que poden dir que el mos hem inventat nosaltres a través del primer any que el vàrem fer a la plaça Montnares, i érem molt poquetes persones i només teníem com a dins el cap un parell de jocs, que era treure la moneda d'un cercle, menys quina baldufa roda més. Va començar així. L'any següent ja li vàrem ficar un espectacle del Senyor de les Baldufes i ja vàrem tenir l'apartat de joc i circ, i a partir d'aquí s'ha consolidat aquest model que ja s'ha extrapolat també a Catalunya, per exemple, i altres llocs sí que mos duen anys d'avantatge, com a França. Hi ha dos festivals que ja tenen més anys, que també mos han servit molt d'inspiració, que per cert els tenim aquí, convidats d'aquests festivals.
0: És que jo anava a dir, duis convidats de fora ja des de fa un grapat d'anys, que això també és el que li dona aquest punt de recordar-nos que de baldufes n'hi ha per tot el món. Això ho hem après amb altres, Xisco, ja des de fa temps. I que és una d'aquestes coses, no sé, màgiques, no?, que mos posen, mos ajunten a totes les cultures.
1: Exacte, jo m'agrada pensar això, que a través d'una jugueta que és diferent a cada lloc, però no deixa de ser aquest mateix objecte amb una punta que gira i que té a cada nom, a cada lloc, vull dir, un nom diferent, una forma un poc diferent. I bé, aquí tenim en el centre del claustre, la gent que vengui ho veurà, hi ha un pal amb unes indicacions i està escrit baldufa en d'haver 10 idiomes, i que representa un poc aquest. N'hi hauria molt més per apuntar, perquè a cada lloc se diu d'una manera diferent. I també tenim una representació de jugadors, de gent que juga de diferents llocs. Ara aquí de vora jo tenim Emerson, que ve de Brasil, que ara el podrem saludar, però també hi ha un artesà de França que ve amb, bueno, sí, amb moltes coses, té moltes baldufes molt originals. Ve una lota també francesa que du un torn, que ella és com és mestra de torneria, però també fa baldufes, o sigui que fa una feina molt fina. Després han vengut dos equips també de França, o sigui, tenim màxima representació francesa enguany, que fan aquests dos festivals, una Marinès i una Lomplaix, són pobles allà on se fa. Després ha vengut gent d'Itàlia, tenim gent de Portugal, ara cap de donar la benvinguda a un lot de Japó, que ell s'ha posat a jugar amb baldufes i ja no hi haurà qui l'agafi, perquè ho ha duit a un nivell que nosaltres encara no érem. Així que sí, una miqueta gent de per tot.
0: I tota aquesta gent, feis trobada, idò, aprofitau per conèixer-vos, per compartir, des de ja avui, perquè ja tens el convidat, ja ho has dit, i tot el que aquesta setmana seran per aquí.
1: Exacte, ara avui tenim això com el dia de trobada, una miqueta més a nivell intern, coneixem-nos o que no se coneixen, i sobretot una cosa que és com molt, sí, especial d'aquest tipus de trobades és que se fa des d'aquest esperit de compartir. Sempre, no ho sé, no hi ha ningú que no vulgui mostrar el que sap a nosaltres, no hi ha com un goig de traspassar coneixements, ja sigui d'artesania com d'això més friqui que feim nosaltres, no? De trucos, de malabars, sempre amb, i aquest com se fa? I bueno, això és el que m'ho dedicarem avui a porta tancada, i a partir de demà, bé, ara la porta oberta perquè venen les escoles, però és com una trobada que tenim acordada així en les escoles o grups de sisè. Ara vendran aquí, i també hi ha un subgrup que ens dirigim a Port de Pollença a fer tallers, això ara passarà d'aquí mitja horeta, i després nosaltres quedarem allà practicant i acabant de preparar la diada de demà, que ja comença a nivell oficial.
0: Vols dir, doncs, Xisco, que expliquem ja els horaris i les activitats concretes que heu preparat per demà i passat demà?
1: Perfecte, sí.
0: Després xerrem amb Emerson, que mos espera aquí, ara vos contarem. Aquest Xisco ve superben acompanyat, però bé, anem a donar informació pràctica primer.
1: Exacte, demà a partir de les 4 i mitja o les 5, ara no sé què he apuntat. Tenim a vista. Com que per jo és un continu.
0: Ja, tot el dia 24 hores des de ja fa un parell de dies. Demà 4 i mitja obertura.
1: Exacte,
0: de portes.
1: 4 obertura vol dir que tothom qui vulgui pot venir ja. Allà trobarà l'exposició de baldufes, trobarà tot aquest muntatge que tenim fet en petites estacions de joc, ja sigui de baldufeta de dit, lo millor per infants més petits que no els va tan bé la corda, o més grans ja poden tirar damunt les antenes, i que ja s'han aficionat, que jo ho sé que per Pollença n'hi ha molts, a la zona, la pista de freestyle. Això seria a nivell de joc, però també ja hi haurà muntades les paradetes d'artesania. I així que seria com a qui vulgui fer una passejada, qui vulgui jugar, està convidada. I després començarem ja jocs, jocs infantils. És veritat que primer ho fèiem un mateix dia, dissabte, però donat el volum de gent que venia, ho vàrem decidir fer en dos dies, i així és una miqueta més dilatat. I farem aquests jocs així de men qui li gira més tenen la baldufa, o també quan hi ha nins i nines que ja en saben molt també ho farem de trucos. Hi haurà premis com sempre, que sempre són baldufes, i una vegada acabat això tancarem un claustre a les 7 i mos dirigirem a la plaça Montnares, allà on hi ha un espectacle que crec que serà molt molt molt especial. Ve una companyia de Catalunya amb un espectacle que se diu Rituals, que això ho han coordinat amb Circ Bové també, i bueno, no voldria avançar molt perquè és que crec que la sorpresa és tan gran per qui vengui que ho deixarem així. És una tècnica de circ que se diu suspensió capilar, que això vol dir penjar-se pel que veus per fer acrobacis, però hi haurà un objecte molt important que és la baldufa, i a menys com se mescla ho podreu veure.
0: Wow.
1: Demà a les 7 i mitja a la plaça de Montnares.
0: Uau, penjar-se del que veus i una baldufa per allà enmig.
1: Exacte.
0: Xis, com així que aneu a la plaça de les Montnares?
1: Bueno, ha estat una qüestió de l'espai. Aquest espectacle requereix unes dimensions que per fer-ho en un claustre mos implicava desmuntar tot el que tenim i tornar-ho a muntar. Així que vàrem decidir fer-ho allà, i d'aquesta manera tindríem, no hauríem de fer aquesta altra feina, sobretot una qüestió logística. I també, bueno, és un bon espai la plaça, la veritat. Necessiten per aquesta tècnica que faran un trispol llis, allà el teníem, i això, a partir de les 7 i mitja començarà l'espectacle a la plaça Montnares demà divendres.
0: I ja no tornau, no? Claustre, ja
1: no,
0: està, vist demà.
1: No, després ja queda tancat.
0: I dissabte tot el dia?
1: Dissabte tot el dia, tenim apuntat a les 10 i mitja.
0: 10 i mitja, hotellers.
1: Hotellers, val, i l'obertura de portes sempre és un poquet abans. Qui vulgui començar a fer la passejeta a les 10 del matí també està convidada a passar. Hi haurà tallers oberts, això significa que tota aquesta gent que han vengut mos ajudaran a ensenyar a qui vulgui. Se podran demanar curiositats. Bé, bàsicament és una miqueta aquest esperit de compartir d'una manera una mica lliure. No serà, no hi ha un horari guiat ni res, sinó que la gent així quan vagi arribant i les ganes que tingui, pues aniran jugant. Després, com ja fa molts anys també que això s'ha establert, hi haurà una paella que l'organitza Prodis, que això ens agrada molt també en aquest sentit de fer una miqueta comunitat aquí en un poble. Estem molt agraïts de que s'hagin animat a venir, també d'aquesta feina que fan. I això serà a partir de la 1:30, se podran comprar tiquets durant tot el matí i la faran aquí de fora perquè han comprovat que si la gent sent la loreta llavors queda a dinar. Val, després m'he votat una cosa perquè després del taller i potser sí que ja li poden donar peu a Emerson, hi ha aquest espectacle que m'agradaria que digués ell un nom en portuguès.
2: Alguien que me lanzar.
1: Alguien que me lanzar.
0: I que, com la traducció seria, qualcú que em llanci.
1: Sí, qualcú me'n vol llançar. Algú em vol llançar.
0: Algú em vol llançar. Molt bé. Emerson, nois, bon dia, benvingut a Ràdio Pollença. Com estàs?
2: Bon dia, agradecido por la invitación, estoy bien, muy contento por estar acá una vez más y listo para jugar mucho trompo.
0: Vienes de la compañía Lar do Celar.
2: Sí.
0: De Brasil.
2: De Brasil.
0: Uy, que te fue a Portugal, imagínate. Así que vean fuera de Brasil. No es la primera vez que vienes.
2: No, no, yo estuve acá con mi antiguo grupo en 2024 y ahora estoy con mi compañía y haciendo el espectáculo solo que ha empezado a crear hace como un año y ahora estoy viviendo en Francia por una formación y una escuela de circo muy importante que se llama Lido y ahora voy a estar llevando ese espectáculo que voy a hacer acá a Lido para crearlo y pensarlo y después salir de gira por Francia.
0: Es a dir, que te dedicas a esto.
2: Sí, sí, yo soy de circo hace como 25 años. Pero me enamoré por las baldufas hace como 5 años. La verdad, siempre jugué trompo cuando era chico, pero en 2019, por la invitación de un amigo, empecé a jugar las baldufas y hoy es lo que me dedico.
0: ¿También lo llamáis baldufas?
2: Sí, en Brasil se llama peão.
0: Peão.
2: Peão, sí. Y para mí está bueno también practicar un poco los otros nombres y conocer.
0: ¿Cómo son las baldufas en Brasil y en Francia? ¿Son muy diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver en Pollença? ¿Tú que ya lo has visto todo?
2: Sí, sí, sí. En Brasil tiene su forma, pero está más como un juguete do que un objeto de manipulación, de malabarismo, ¿no? Es más un juego de niños así, do que un objeto de trabajo, de pesquisa. En Brasil creo que podemos pensar que hay como 5 o 6 compañías no máximo de circo que hacen trompo, pero la antigua compañía que yo hacía parte tenía una investigación un poquito mayor así con el objeto.
1: Ara aprofito per fer un incís, perquè a lo millor la gent ho recorda que varen venir 3 artistes que varen fer un espectacle just a de fora del convent i jugaven entre tots 3, se la passaven, i a lo millor qui el va veure farà memòria, també jugava molt en la música i va ser molt divertit. Emerson és un dels 3 components d'aquest aquesta companyia que es diu Projecte Notar.
0: I Emerson, en estos poquitos, que al final no son tantos años que llevas practicando y dedicándote a esto, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha evolucionado mucho el espectáculo con baldufas?
2: Sí, la verdad que después de 2024 ha mejorado mucho la técnica, porque como en Brasil no hay gente entrenando de esta forma, venido acá me ha motivado mucho y también he conocido un par de gente que tiene mucha técnica, mucho conocimiento y con eso pude avanzar mucho. Así, en 2 años evolucioné mucho mi técnica.
0: ¿Y qué supone para ti este fin de semana un encuentro como este?
2: Ah, pienso que va a ser algo muy transformador para mucha gente porque es un encuentro, si vamos a pensar, es un encuentro mundial, ¿no? Tiene Brasil, Perú, Colombia, Japón, España, Francia, Portugal. Entonces es como un encuentro mundial, ¿no? Total. Porque estamos un par de gente de muchos sitios. Entonces, para mí es afortunadamente muy muy importante como artista y como persona también. Está ahí, hablan español, hablan inglés, hablan portugués, hablan francés. Entonces para mí es muy importante estar acá.
0: Bueno, i de part de la trobada, com dèieu, en Emerson mos duu aquest espectacle, aviam que... no lo sé decir, Emerson, repítelo tú.
2: El espectáculo se llama Alguien Quiere Lanzarme, y es un espectáculo que habla de un trompo que está olvidado en una caja, porque en los días de hoy nosotros estamos, los niños, entonces cada vez más se olvidaron de la práctica manual. Entonces el trompo es más un juguete que cada vez están siendo olvidados por cuenta de la tecnología. Y este trompo habla que no, es el momento de retornar la práctica manual para podemos transcender la vida, para jugar, para hacer nuevos amigos. Y ese trompo en el final del espectáculo pide que la gente lo tire. Y yo soy ese trompo, ¿no? Entonces está muy lindo cómo la gente se junta para hacer que mi sueño vuelva a vivir.
0: Qué guapo. Tu ja l'has vist, Xisco, l'espectacle?
1: No, no, no, no, la veritat que en té moltes ganes. He vist qualque imatge per internet, però té moltes ganes de veure-lo. A més que ja l'he vist a ell actuant i me va agradar molt, així que estic molt il·lusionat de poder-ho veure.
0: Bé, d'això és el segon espectacle, el dissabte, a les 12 dins el convent, aquest sí?
1: Aquest el farem de fora del convent, sí, però a la mateixa zona. També per un mateix motiu, si ho fem en diferents espais, bueno, això que... és una mica també senzill, no s'ha de dir vinga, ara lleveu-vos tots, que hem de reconèixer, sinó d'aquí 10 minuts sortim, se fa l'espectacle, després qui vulgui seguir pot seguir, fins i tot si qualcú vol quedar jugant pot quedar, nosaltres intentant que de vora no, però bé, un convent segueix obert durant l'espectacle, però això no és recomanable, perquè jugar poden jugar cada dia, però veure un espectacle així és més complicat, serà venir a veure'l.
0: Molt bé, i després la paella popular, com deies, que farà Prodis, i el cap vespre, Olimpíades Baldoferes, 4 i mitja.
1: Això mateix, Olimpíades Baldoferes, també en guany intentarem donar-li una mica més de sentit en aquest nom, que és Olimpíades, ja ho veureu, no? Hi ha aquesta imatge típica que va qualcú amb una torxa de foc que les inaugura, ja ho veurem si és possible, jo crec que sí que hi arribarem, però... intentarem veure com se fa això amb una baldufa. Aquesta imatge sempre...
0: una baldufa incendiada.
1: Esperen no pegar foc en un claustre. Però volem inaugurar les Olimpíades també així d'una manera més original, ja que un artesà d'Itàlia mos ha dit una peça per... bé, ja ho dic, per fer una baldufa de foc, ho volia dir, però... així la
0: gent... ja, per lo que veia...
1: Ja, tamateix, tothom ha dit tanta barbaritat que una més... I allà, bé, el mateix, aquí sí que per apuntar-se ja se necessita tenir una miqueta més de nivell, com a mínim poder mantenir la baldufa en joc una sèrie de minuts, perquè després les exigències és, amem, qui pot fer tal truco? I si tot d'una t'acau, bé, simplement no s'hi arriba. Hi ha jocs d'amem qui tira la baldufa més amunt, hi ha aquestes carreres que feien amb una cuera a la boca... i finalment aquest que es coma més de burreria, que li deien gladiadors, que se tracta de tombar la baldufa d'uns altres només empenguent en l'ocul. I se veu allà que mos mouen com una sèrie de crancs amb baldufes que se van empenguent en qualque cop que a vegades mos n'aduim. I això seria el que tancaria la diada, aquest festival.
0: Molt bé, i ja la tenim aquí, aquesta vuitena trobada mallorquina de baldufes. Demà a partir de les 4:30, penseu dins el claustre, però amb aquest espectacle demà a les 7:30 a la plaça de Cares Montnares, i dissabte tot el dia a la zona del claustre, de les 10 fins que acabin les Olimpíades. 5, 6, 7...
1: Sí, normalment sí, de fet les 6 sol haver acabat, després si qualcú vol jugar una estoneta, no és un tainet, diguem. Això, la baldufa fins que dugui inerci i jugarem.
0: Gràcies a tots dos, gràcies Xisco Valls, organitzador d'aquesta trobada de baldufes. Gràcies Emerson també per haver vengut avui fins a la ràdio, dedicar-nos aquesta estoneta, que vaya muy bien tu espectáculo, recordam.
2: Muchas gracias.
0: A les 12 a la zona del convent. I molta sort, que vagi molt bé i molt bé després ja l'any que ve la nova, no?
1: Esperem.
0: Esperem que sí.
1: Que no s'aturin de ballar.
0: Gràcies, la propera, adéu.
1: Gràcies.

0: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Una cosa, puc fer un experiment?
2: Sí, sí.
1: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
3: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
4: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
5: Ràdio de Pollença. Silencio, vibración.
6: Radio Pollença, vine, escolta.
7: Jo, quan vaig en cotxe, escolta Radio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
8: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: Són les 11 i 12 minuts, és dijous, estàvem, com dèiem avui de matí, a l'Equador del mes d'octubre i torna Paideia. Torna Paideia a la seva ja tercera temporada, per això ja hem de saludar a la tècnica d'educació, Lola Naranjo. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, aquí de tornada.
0: Que bé, benvinguda de nou. I vaya tornada, vaya programa que mos has preparat avui.
1: Bueno, ara veurem. He tingut ajuda, però sí, avui serà un programa super interessant que segur que als oients els hi agrada escoltar els dos convidats de luxe que m'han ajudat a que avui estiguin aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, idò, Lola, tot teu. Jo, de part de la ràdio, els vull donar la benvinguda i les gràcies per haver-se desplaçat fins a Pollença, aquest convidat. Que sempre és d'agrair. Que sí. per la gent de fora, Pollença està molt lluny.
1: Això és vera. Jo també m'unesc en aquest agraïment. Doncs pues mira, Joana, avui xerrant de l'informe PISA. Vale, analitzar amb una sèrie de punts d'educació, fem una tertúlia educativa en tota regla, i per això tenim en Antoni, que ha estat professor de física i química, actualment està jubilat, és doctor en química i màster en ciències ambientals, ha estat també professor associat de la UIP i formador del Servei de Formació del Professorat. Bon dia, Antoni.
2: Bon dia, Natal.
1: Gràcies per haver vengut. I aquí, en el meu altre costat, tinc en Antoni Moranta, professor de matemàtiques a secundària, ha tingut càrrecs directius a centres de secundària, ha estat també president de l'Associació de Directors de Secundària i director general de Planificació i Centres del Govern de les Illes Balears. Bon dia, Toni.
3: Hola, molt bon dia.
1: Moltes gràcies també per haver vengut.
3: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
1: Bé, i començaré fent una petita introducció perquè jo ja ens puguin entendre el que és l'informe PISA. ¿Vale? PISA vol dir Program for International Student Assessment. I és una avaluació internacional que avalua estudiants de 15 i 16 anys al final de l'educació obligatòria. El seu objectiu és oferir-nos una fotografia comparativa de les competències, bueno, d'algunes competències que l'alumnat ha adquirit i de com es poden utilitzar en situacions rellevants de la vida quotidiana. Aquest estudi, que el coordina l'OCDE, juntament amb els països participants, es va posar en marxa l'any 2000. Des de la seva primera edició fins al 2025, PISA s'ha realitzat cada 3 anys, en l'única excepció del 2022, quan la Covid va obligar a alterar aquest calendari previst. Per tal d'adaptar-se a la complexitat creixent de l'estudi i a les demandes dels sistemes educatius, a partir del 2025 es passarà a aplicar cada 4 anys. O sigui que ara el faran cada 4 anys. PISA està orientat cap a les polítiques educatives, relacionant els resultats de l'aprenentatge dels estudiants amb el seu context familiar i escolar i les seves actituds cap a l'aprenentatge, per descobrir les diferències en rendiment i identificar les característiques que funcionen millor dins dels sistemes educatius. I bueno, PISA, el darrer PISA, que és el del 2025 en el món, va avaluar 760.000 estudiants de 90 països. I si concretem Espanya, va avaluar quasi 30.000 estudiants de 956 centres educatius. I bueno, anem a la primera pregunta. Anem a analitzar un poc aquest darrer informe. L'Ester Cadillo, que és la coordinadora nacional de PISA des del 2006 fins al 2025, explica en el pròleg de l'informe que, i dic literal, con las pruebas de PISA se intenta detectar en los resultados de los estudiantes la relación entre lo enseñado y aprendido, tanto en clase como en la vida. I jo he agafat aquest trosset perquè vull incidir en aquests aprenentatges de la vida, no? En el paper de les famílies, de l'entorn social, com pugui ser el barri, veïnats, amics, i òbviament avui en dia de les xarxes socials. Com creus que s'està fent a nivell educatiu des de cada context? Quines coses podrien corregir com a societat o com s'haurien de regular des de l'Estat? Qui vol començar?
3: Bueno, començaré jo, no hi ha problema. Bueno, jo crec que el primer que hauríem de veure és que, clar, què és el que avalua PISA? PISA i mateixa se posen unes limitacions. Ells avaluen bàsicament tres competències, que són fonamentals, que és la competència lectora, la competència matemàtica i la competència científica, que són molt importants, especialment la lectora i la matemàtica, per després fer altres aprenentatges, perquè són la base de moltes coses. Però ells mateixos reconeixen reconeixen que no ho avaluen tot. Per tant, no estem avaluant sistemes educatius, sinó estem avaluant com algunes polítiques educatives i com aquest entorn social pot fer que els alumnes tinguin millors competències específicament en aquests àmbits. Bueno, què se pot fer des de cada àmbit? Evidentment, les famílies fan tot el que poden, i per tant, el que necessiten, bàsicament, des del meu punt de vista, les famílies és suport, és a dir, perquè sàpiguen realment què és el que poden fer, de quina manera poden donar suport als seus fills, i permetre la participació, que participin a la vida dels centres perquè se sentin que se formen part. No? Quant en el tema de l'entorn, bueno, evidentment, els alumnes, el que està clar és que els alumnes d'entorns problemàtics tenen pitjors resultats, i això és evident. No? Per tant, aquí hi ha una funció bàsica de donar suport en el desenvolupament socioeconòmic dels entorns, és a dir, tot el que s'ha quitat, intentar que els alumnes tinguin una situació el més favorable possible a l'aprenentatge, no? I per tant, això és una feina que evidentment han de fer els governs. I després, el tema de les xarxes socials, jo recordo les primeres edicions de PISA no se parlava de xarxes socials, vull dir, és un tema que han entrat, diguéssim, amb molta força, tant a la vida dels alumnes com a les propis centres educatius. Jo crec que aquí sí que tenim un problema important, eh? Tenim un problema important perquè normalment les xarxes socials s'utilitzen de forma que no està relacionada amb l'aprenentatge, sinó que possiblement el perjudiquen, i després aquí els governs sí que haurien d'entrar a regular, sobretot en els menors d'edat, estem parlant en el cas de PISA d'alumnes de 15 i 16 anys, bueno, quin ús se pot fer de les xarxes socials, si és que se'n pot fer algun, i després aquí ens trobam amb el problema de que aquestes xarxes socials normalment estan manejades per grans empreses, per oligarques tecnològics, que en algun casos, per exemple, en el país més poderós del món, diguéssim, estan implicats directament en la vida política i per tant condicionen la vida política. No? Bueno, jo crec que aquí tothom pot fer alguna cosa, tant les famílies com els governs, com amb el tema de les xarxes socials, que realment és problemàtic, no?
1: Mm-hmm. Toni, has...
2: Sí.
1: Ai, perdó.
2: Anava a dir també que estan parlant de, que no és, la informació que treuen, la treuen d'unes proves que apliquen respecte en aquestes tres competències.
1: Exacte.
2: Que, perquè tothom ho entengui, no se trata de proves estil d'examen com les que se fan en el centre normalment, sinó que són proves competencials, són proves que, com diu la coordinadora, intenten veure què és el que sap fer l'alumne amb el que sap.
1: Uh-huh.
2: Per tant, moltes vegades hi ha una mica aquesta idea de que venen a ser com a proves a final de l'etapa. Espanya coincideix en els 16 anys, però hi ha països que tenen l'etapa obligatòria que acaben els 18 anys. Per tant, el criteri no és tant a final d'etapa obligatòria, sinó a una data en particular.
1: Concreta.
2: Uh-huh. I també dic comentar una cosa, i és que en anglès la paraula assessment no és el mateix que, així com ells entenen, evaluation. Assessment té una funció més d'informació de el que nosaltres diríem evolució de tipus formatiu.
1: Uh-huh.
2: Ho dic perquè moltes vegades molts fixem en so PISA, només en so número que surt, en so puntuació, i realment el que haurien d'anar a cercar és a veure quina informació mos dona sobre el que saben els alumnes i sobretot què saben fer els alumnes amb el que saben.
1: Exacte, com per poder millorar el procés, no?
2: Uh-huh.
1: Sí. Mira, Toni, has comentat que, bueno, que sí s'hauria de regular des dels governs, no?, el tema de les xarxes socials, que també se podria fer feina des dels governs per a l'equitat, no?, per aquell alumnat que té un context no tan favorable a l'aprenentatge. I sobretot en el principi has comentat la participació de la família en els centres.
2: Mm.
1: Quines propostes donaries tu per poder fomentar tant des dels centres com des dels governs perquè les famílies s'impliquin més? Perquè en les famílies sempre tenim aquests condicionants que la vida d'avui en dia no és fàcil i que de vegades no poden ni veure ni estar amb els seus fills, i això dificulta moltíssim, supòs, també l'aprenentatge d'aquest alumnat.
3: Bueno, precisament aquest és un dels factors que l'informe suggereix com a possible explicació de la baixada de resultats, sobretot en mm-hmm. famílies que en principi no haurien de tenir aquest problema perquè tenen un estatus socioeconòmic alt, no? Precisament diu que moltes vegades aquestes famílies no tenen disponibilitat de temps per estar, diguéssim, més pendent de l'educació dels fills. Realment jo crec que si ens centrem en Espanya i en Balears, diguéssim, els mecanismes perquè les famílies puguin participar en els centres hi són, és a dir, la normativa no només ho permet, sinó que ho fomenta en els consells escolars, de distintes maneres, no? No hem d'oblidar una cosa, els experts educatius són els professors, no són les famílies ni ho han de ser, però està evidentment diguéssim s'ha de compartir, ha d'haver un espai de compartició perquè ells puguin aportar i puguin no només rebre informació sinó opinar sobre el que està passant en els centres, no? Jo crec que moltes vegades és una qüestió simplement d'actitud, d'entendre que no és una intromissió el fet que les famílies participin a la vida del centre, sinó tot el contrari, que enriqueix, diguéssim, tots els processos educatius, perquè hi ha moltes coses que poden aportar de la seva experiència vital, etc. No? Per tant, jo crec que normativament, o diguéssim, això està previst, el que falta a vegades és una mica més de voluntat i, sobretot, no tenir por de que les famílies intervenguin en el centre i saber quin és el paper de cadascú, tenir el paper clar de cadascú, no? Els experts, evidentment, són els professors, que és la seva professió, però les famílies poden aportar moltes coses. Jo crec que és un element clau aquest.
1: Fonamental. Jo ara, si baixam el dia a dia de Pollença, per exemple, com a tècnica educativa, estic a tots els consells escolars de tots els centres educatius de Pollença i sí que veig que hi ha consells escolars que a nivell familiar manca, vull dir, no hi ha relleu de, tant de les associacions de famílies com dels membres dels consells escolars. No se presenten ni pares ni mares i tenen un problema, no estan a disposició de l'escola a rebre les famílies. Sí, vull dir, no veig jo reticències de centres de la participació familiar, sinó tot el contrari, que les famílies, no sé si és una qüestió de que no ho prioritzen en les seves obligacions diàries i lo millor és una manca de lo millor de pues això, no, de donar-li importància a la tasca educativa dels seus fills.
2: Bueno, jo no, sí, no, és una cosa molt habitual veure que quan se fan eleccions en el consell escolar no costa molt trobar, vull dir, això jo també com a director de centre ho he viscut moltes vegades, va de cridar dos dies abans men per favor presentat i llavors les votacions que hi vagin també quatre o cinc persones, és una cosa que decep molt perquè per altra banda sí que procuram tenir aquest contacte. Jo una cosa que volia comentar és que a Benissalà, que el centre d'on venc, una cosa que hem vist que afavoreix molt és la triangulació famílies, alumnes, professors. I això ho hem fet concretament en l'avaluació. Per tant, a més dels caus institucionals que ja hi són, que estan previstes a la normativa, a través del Consell Escolar, a través de les AMIPAS, una cosa que va molt bé és obrir les portes de centres a les famílies perquè venguin a veure com el seu fill aprèn, i en concret nosaltres ho fem amb una activitat que se diu presentació d'aprenentatge a famílies a final de curs, on l'alumne presenta a la família que el que ha après. I aquesta triangulació funciona. Sí que he notat que després, quan a la participació de les famílies per gaire normal, ha augmentat també. Per tant, crec que es tracta un poc d'això, perquè d'aquesta manera la implicació dels alumnes en el centre i de les famílies també augmenta. Precisament en el darrer informe PISA, una cosa que sí que surt és que a nivell d'Espanya la implicació dels alumnes en el centre, engagement que diuen ells, és bastant més alta que en relació a la mitjana OCDE i mitjana d'altres països. Per tant, aquestes ganes de que el centre sigui alguna cosa més que un centre estrictament formatiu, sinó que també és un centre de convivència, sí que apareix.
3: Jo vull recalcar això que diu Antoni des de dos punts de vista, és a dir, a part de les famílies intervenen en els centres si ells veuen que realment la seva participació, per dir-ho d'alguna manera, és ben acollida i serveix per alguna cosa, no? És vera que, per exemple, les eleccions a consells escolars, moltes vegades els equips directius han de tenir una actitud proactiva, és a dir, han d'insistir en que allò és molt necessari i han d'anar a cercar les famílies. Això en el principi costa molt, és una tasca més que cau sobre els equips directius, però després, sí, diguéssim, aquesta dinàmica se va retroalimentant, no? I una cosa que ha dit Antoni, que és important, és a dir, aquest sentiment dels alumnes de pertinença en el centre és un dels elements que l'informe PISA destaca com a més positius d'Espanya, juntament amb altres coses. Per exemple, els alumnes espanyols demostren més curiositat cap a l'aprenentatge que la mitjana de l'OCDE, més perseverança que la perseverança, és a dir, insistir en fer una tasca és bàsic per l'aprenentatge, Per això és molt important, quan surten el resultat de PISA, que tothom se fixa amb la puntuació, dir, bueno, doncs han baixat tant de punts. Bueno, anem a veure per què han baixat tant de punts, però anem a veure també altres aspectes que s'inclouen a l'informe que no saben si tal vegada són tan importants o més que aquests. És a dir, és que la convivència sigui millor en els centres, que hi hagi menys bullying en els centres espanyols que en la mitjana de societat. Tot això és fonamental per a la vida dels estudiants, no? Per tant, per això moltes vegades és frustrant quan se publica l'informe que tothom comença a fer valoracions en els 10 minuts simplement perquè ha vist la puntuació
0: sobretot
3: i ha dit, han baixat 20 punts respecte de l'any passat. Bueno, és cert que de l'edició passada. Tal vegada és cert que han baixat 20 punts, anem a veure per què, què poden fer, però anem a veure també els altres aspectes de l'informe.
0: Exacte. Bueno, per això és un dels motius que volia fer aquest programa, per analitzar un poc més el context i no quedar molt en les quatre coses puntuals que se publiquen en els titulars i que de vegades no han aprofundit en tot el que diu l'informe, no? Anem a passar a la segona. Mireu, a la LOE i en la modificació ara a la LOMLOE, que és la llei d'educació, en el seu article 1, que enumera els principis d'aquesta llei d'educació, i en concret a la lletra M, diu: la consideració de la funció docent com a factor essencial de la qualitat de l'educació, el reconeixement social del professorat i el suport a la seva tasca. Fins a quin punt considerau una causa de la baixada de la qualitat de l'educació la tasca docent? Què poden fer al respecte? O quin suport formatiu i social es necessita per incrementar la qualitat de la tasca docent? Què opinau?
2: Sí, abans hem comentat que PISA és sobretot és un pla estadístic que permet comparar moltes coses. El que és més complicat, jo crec que trobar una relació entre unes observacions i unes altres. I amb aquest aspecte, crec que s'ha de complementar molt amb un altre informe, que també depèn de l'OCDE, que és l'informe Talis, que ja parla una miqueta més de, en concret, dels professors. I jo, una cosa que sí que surt a la part de context, perquè a PISA també els professors i també els directors de centres també fan aportacions que han de tenir en compte que són moltes vegades percepcions o dades més o menys qualitatives. N'hi ha una que m'ha cridat molta atenció, i és que només el 60% del professorat considera que han tingut una formació inicial suficient per poder exercir la seva tasca docent. I aquí estaria molt bé, perquè no he tingut temps de descarregar-me les dades i mirar-ho bé, a veure en quin percentatge correspon a primària, a professors de primària o secundària. Però, bueno, vull pensar que sobretot professors de secundària, o que han treballat dins la secundària, perquè aquí hi ha... Clar, això és preocupant, en el sentit que hi ha un 40% de professors que trobi que han estat ben formats inicialment. I això és una dada molt baixa en comparació amb la OCDE i d'altres països, sí que m'ho hauria de fer pensar. Que tal volta, la formació inicial del professor d'educació secundària i de batxillerat se'ls hauria de donar una volta i s'hauria de veure un sistema diferenciat. Ara sé que del Ministeri han començat a haver iniciatives en aquest sentit i probablement, no han de comptar només en tot el suport que se dona al professorat una vegada ja hi són en el centre. Perquè sí que existeix el principi de soformisme que diu que un professor no fa allò que se li diu, sinó allò que ha dit fer. I clar, poder treballar de forma competencial amb els alumnes, poder treballar en grup, poder treballar de forma molt proactiva amb ells per intentar explotar el seu potencial, no és una cosa que se pugui prendre ràpidament, i la secundària és un sector on el professorat que hi accedeix després d'haver passat un màster en els millors dels casos, que darrerament moltes vegades ni és així perquè fa falta professorat.
0: Sí, hi ha un pot de crisi de docenta.
3: Sí, sí, jo volia afegir en relació amb això. Clar, bueno, la pregunta diu: fins quin punt considerar una causa de la baixada de la qualitat de l'educació la tasca docent? Clar, jo d'entrada qüestió que hagi baixat la qualitat de l'educació, jo crec que no ha baixat la qualitat d'educació. Fixa't, des de que se fan les proves PISA, ha hagut una davallada continuada de resultats de totes les competències a tots els països. És a dir, a la mitjana, no a tots els països, però sí de la mitjana de l'OCDE. És a dir, fa més de 20 anys que van baixant els resultats de PISA. Pràcticament sense que hi hagi hagut variacions. No? És una baixada continuada. Clar, això no se pot atribuir que els professors d'ara siguin pitjors que els de fa 20 anys. Per tant, el que sí, també el que diu el propi informe, és que tal vegada PISA no està avaluant altres habilitats que estan adquirint els alumnes, eh? Tot i que insisteix que aquestes tres competències bàsiques de PISA són clau. En relació amb el professorat, què és que sí que se pot fer? Bueno, com diu en Toni, el tema de la formació inicial, sobretot en el professorat de secundària, jo crec que és bàsic. Mos ha faltat sempre en els professors de secundària més formació pedagògica, és a dir, nosaltres sempre hem estat especialistes de la nostra matèria, però ningú mos ha explicat moltes vegades suficientment com havíem d'ensenyar allò i hem repetit el mateix que s'havia fet en nosaltres quan estudiàvem. Per tant, s'han plantejat alternatives. Per exemple, una seria fer estudis de grau que siguin mixtes entre formació pedagògica i formació especialitzada en matemàtiques, en llengua, en química, en el que sigui, per a aquelles persones que ja saben que se volen dedicar a l'educació. No? Després, jo no he llegit les darreres edicions de l'informe Tali, però sempre destacava l'informe Tali que a Espanya, en relació amb altres països, diguéssim, hi havia molta menys participació de professors en classes d'altres professors. No? Això aquí s'ha intentat revertir, és a dir, el que se diu aprenentatge entre iguals o observació, és a dir, si un professor fa classe d'una determinada manera, doncs si té un company que és un igual a ell, que l'està observant, que pot aprendre coses d'ell i a la vegada li pot dir, escolta, això que has fet jo crec que no ha funcionat, podríem fer d'aquesta altra manera. Bueno, això dona molt bons resultats. No? Per tant, jo crec que hi ha coses que se poden fer. Jo no crec que la baixada de resultats se pugui atribuir a la qualitat docent, però sí que se poden fer moltes coses, tant en el que és la formació inicial, formació contínua i també la selecció del professorat. No oblidem com se selecciona el professorat actualment. És a dir, amb un sistema que no ha canviat, jo crec que en els darrers 40 o 50 anys les oposicions al professor han variat poquíssim, no? I per tant, i l'educació ha canviat molt, el món educatiu ha fet un canvi radical. No? Però jo crec que hi ha moltes coses que se poden fer. El que passa que m'adona la sensació que a vegades els governs no són atrevits amb aquesta qüestió perquè genera tot d'una moltíssimes reticències.
1: Qualsevol canvi genera
3: sobretot en els canvis en el que siguin les condicions del professorat, sí, tant laborals com de formació. Tot d'una, bueno, tenim evidentment els sindicats que tenen un paper molt important a fer, però que evidentment són un interlocutor en el qual s'ha de tenir en compte, no? Les associacions de professors, els col·legis professionals de docents, que en Toni és president o ha estat president, no sé si ha estat president. Vull dir que hi ha moltes coses que se poden fer, però em dona la sensació que amb aquest tema els governs sempre són, per dir-ho d'alguna manera, porucs.
2: Basta recordar que ara mateix tenim vigents els temaris d'oposició de secundària, que són de l'any 92. I és perquè la reforma que se va fer més endavant pues, va ser revertida per una decisió judicial. I clar, estem l'any 2026. El temari d'informàtica, la paraula d'internet no surt, per exemple.
1: D'imagina't.
2: I estem ara. I això és una cosa que no s'ha arribat a revertir.
1: És una de les coses
2: deixant de banda
1: molt pendents.
2: Que el procediment de selecció, com diu en Toni, és completament obsolet. I clar, els centres, a més, tenen molta mobilitat de professorat. Quan el centre agafa una certa línia de treball i desplega el seu projecte educatiu, clar, que se li renovi una tercera, una quarta part o quasi a vegades la meitat del claustre és un esforç per poder tornar a formar el professorat que ve, tornar-lo a incorporar amb aquella línia de treball i clar, això són situacions molt esgotadores moltes vegades.
1: Per tant, se poden fer moltes coses, no? Sí. Referent a la tasca docent.
3: De fet, jo crec que són menys incidents si s'ha fet per part de totes les administracions, no? Tant la formació, el professorat, la selecció, la funció docent. Per exemple, no hem parlat de la carrera professional, però és superimportant una carrera professional que reconegui el mèrit dels professors. És a dir, això és bàsic. Existeix a totes les professions. Bueno, aquí se va implantar, no sé, a la legislatura anterior, no sé si sap de quina manera s'ha arribat a desenvolupar, si és que s'ha desenvolupat per del govern actual, però normalment no se'n parla de la carrera professional de docent. És a dir, i per què no? Vull dir, normalment els docents espanyols comencen un nivell salarial o un nivell X i pràcticament no varien en 30 o 40 anys de professió, no? Bueno, jo crec que és fonamental reconèixer pues, els mèrits i reconèixer la gent que se vol formar, que vol participar en projectes de centre, etc.
1: Efectivament.
3: Això és bàsic. No?
1: I fomentaria moltíssim també l'interès vocacional per part
2: dels professionals. Sí, a més, cal recordar que normativament dins les funcions del professorat està la recerca educativa i que totes les funcions que s'han d'exercir des de la perspectiva de treball amb equip. Vull dir, i això és normatiu. I es treballa amb equip del professorat, com diu en Toni, és fonamental per millorar la pròpia tasca, per aprendre, i l'aprenentatge entre iguals s'ha demostrat, hi ha hagut experiències també que s'han fet altres centres en coordinació amb l'UIB, s'ha demostrat que funciona molt bé.
1: Trobeu que manca investigació des de centres?
2: Sí.
1: Entre els mateixos docents, o que no se'ls hi permet perquè els seus horaris no contemplen aquest espai per poder fer investigació entre ells, coordinació entre centres...
3: Una redefinició important de les tasques docents, és a dir, perquè els docents moltes vegades ja no poden donar més de si, és a dir, tenen
1: exacte.
3: Tal que el dia que si has de ser tutor, que si has d'ampliar actes, que si has de fer no sé què... Clar, dius, bueno, com que encara me demanin que faci investigació, no? S'hauria de redefinir però amb aquesta línia, és a dir, molt més important que un docent faci recerca, participi en un treball en equip, que potser faci una altra tasca més de tipus burocràtic, no? Tot això s'hauria de tenir en compte. Jo record la legislatura anterior, per exemple, que en els centres de primària nosaltres vam posar administratius, perquè no hi havia administratius i era l'equip directiu el que havia de fer tota la tasca burocràtica, i un equip directiu és fonamental per la millora d'un centre, i l'equip directiu s'ha de centrar en impulsar projectes de centres, no s'ha de centrar en omplir dades de beques per alumnes, però clar, si no té ningú que ho faci ho han de fer ells, no? Per tant, aquí s'hauria de redefinir molt bé la perspectiva de millorar la qualitat educativa, que és el que interessa.
1: Jo he vist també en el dia a dia directors que han de fer pues, coses que s'allunyen moltíssim de lo que és la docència, de serveis socials, i ho han de fer els directors, que dius, però això ho fas tu, sí, ho he de fer jo. Afegeixen, clar, si no tens clares les prioritats per enfortir, a lo millor després el rendiment acadèmic, pues no anem en la direcció adequada, no? Anem a passar a la tercera. L'informe espanyol fa diverses comparatives entre les comunitats autònomes, ja que, com tots sabem, les competències educatives les tenen les administracions autonòmiques. I trobam aquí una diferència important entre les comunitats del nord d'Espanya i les del sud. Tenen millors resultats Astúries, Cantàbria, La Rioja, Castella i Lleó, Galícia, Aragó i Madrid, tant en ciències com en lectura i matemàtiques. Quins penseu que poden ser els motius d'aquestes diferències entre comunitats?
3: Bueno, jo crec que aquesta pregunta és molt difícil
1: sí,
3: de contestar.
1: Sí, ho sé.
3: Primer, moltes vegades, per exemple, ara surten el resultat de les proves PISA, no són bons, això és indiscutible. Això dona la culpa a la LOMLOE, una llei estatal, però que, quan tu dius, les competències educatives bàsicament són autonòmiques i cada autonomia, diguéssim, desenvolupa la llei, diguéssim, dins un marc general, però com considera oportú. Per què? Per què aquestes diferències entre comunitats? Bueno, històricament sempre ha hagut una diferència entre les comunitats del nord i les comunitats del sud. Hi ha un estudi molt interessant d'un professor, crec que és de la Universitat de Granada, de Saturnino Martínez, que veu que hi ha una relació directa, una correlació positiva, entre el nivell d'alfabetització de 1860... en el resultat de les proves PISA fins l'any 2015. Sí, això en un article ho vaig fer referència.
1: Quin estudi.
3: No? Per tant, el nivell d'alfabetització, per tant, és capital

0: amb un resultat de PISA, no? S'informe també atribueix molt clarament la millora de, o les comunitats que tenen millors resultats a CISEC, és a dir, és el que se coneix com a índex socioeconòmic i cultural, no? Per tant, és un indicador que defineix en certa manera quin és el nivell tant econòmic com capital, com cultural de les famílies, i això està demostrat que té una relació directa amb la millora de resultats dels alumnes, i aquestes comunitats en general tenen un índex socioeconòmic més elevat, no? Però bueno, a banda d'això, per exemple, la comunitat com Castilla i Lleó, que tenen normalment unes ràtios molt baixes perquè són comunitats despoblades, no? Les comunitats del sud solen tenir una població immigrant més elevada que les comunitats del nord. A Balears tenim el percentatge d'alumnat immigrant més alt de tot Espanya, i està demostrat que és un alumnat que en general obté resultats bastant pitjors, al voltant un curs de diferència entre l'alumnat natiu, no? Però jo crec que bàsicament, més que en polítiques educatives concretes, que són molt diverses entre totes aquestes comunitats, jo crec que ens poden centrar en elements, des del meu punt de vista, no? Econòmics i bàsicament culturals. I perquè si no, ja dic, aquí hi ha una incongruència, que és el tema sobretot de País Basc i Navarra, que encara no s'ha trobat l'explicació. Hi ha gent que fa una lectura política i ho atribueix a temes de bilingüisme o de tenir una segona llengua, però Galícia també té una segona llengua i té bons resultats, no? Per tant, aquí jo crec que hem de fer una anàlisi més en profunditat de lo que està passant. Possiblement, és possible que la inversió directament en recursos educatius, si no està ben feta, tampoc no vol dir que s'atribueixi una millora de resultat. No sabem com estan fent, jo no sé com fa la distribució de recursos econòmics a l'espai privat, no sé en què se centra, no? Però bueno, és una pregunta difícil de contestar, aquesta.
1: Sí, hi ha moltíssimes variables aquí, i s'ha de tenir en compte també de que estan parlant d'unes puntuacions sobre proves competencials. Depèn també de quin pes ha donat cada comunitat autònoma en què l'evolució es basi també en proves d'aquest estil. Hi ha un projecte, que és el projecte GAPISA, que sí que s'ha desenvolupat molt a Castella i Lleó i Madrid, precisament, que el que fa és orientar una mica de l'evolució de l'alumnat en proves estil PISA. No vull dir amb això que
2: estan preparats
1: els preparin per això, però que sí que els anys de 8 i de 9 pues, vam una, hi ha constància que hi ha hagut una formació bastant intensa amb això. I aquí també anarà un poc alerta en el sentit que a vegades se va dir, bueno, jo vaig sentir el conseller d'aquí dient, bueno, m'agradaria que la puntuació d'aquí fos la mateixa que Castella i Lleó. Dic alerta, diu, perquè al principi de Goodhart, que està s'aplica a ciències socials, que diu que quan una mètrica se converteix en un objectiu deixa d'això una bona mètrica, perquè llavors ja entren tota una sèrie de factors que poden perturbar el resultat. Aquí hi ha un indicador, que aquest indicador l'han de llegir bé, han de llegir un poc totes les circumstàncies que estan vinculades amb aquest indicador, i una cosa que també, i una recomanació que també faig en públic en general, val la pena pegar un cop d'ull a les proves, alliberades PISA, per entendre una miqueta que el que han de fer els lots, perquè moltes vegades és això, pensar, bueno, això ha de ser el mateix que fan a l'institut. No és exactament el mateix. Són proves allà on, per exemple, la matemàtica no se'ls demana de resoldre una equació de segon grau. Se'ls dona una sèrie de dades, i amb aquestes dades han de fer unes inferències, i llavors s'ha de resoldre una sèrie de preguntes. I clar, jo crec que també és interessant veure una miqueta que els lots d'aquí, doncs se'ls demana que resolguin una sèrie de preguntes, una sèrie de qüestions amb un temps molt limitat, i moltes vegades se fan totes en un dia, i quin tipus de proves se fan. Jo crec que val la pena tenir un poc en compte, perquè moltes vegades, si entrant sempre dins la dinàmica i en aquest marc mental que tenim tots tan assumit de la nota i el resultat, bueno, la nota i el resultat, però hem de mirar quin aprenentatge estem apreciant aquí.
2: Exacte, un poc reduccionista, no?
1: Sí, s'ha d'evitar això.
2: És mal de fer de pensar quines són les causes, perquè poden ser
1: són multivariables, sí. Segurament.
0: Jo crec que aquí és fonamental que cada administració educativa faci la seva pròpia anàlisi. És a dir, PISA dona moltíssima informació, antes ho comentàvem quan fèiem un cafè abans del programa, no? I moltes vegades falta aquesta anàlisi en profunditat.

0: des de les pròpies administracions educatives. Jo no, a mi quan me molesta molt quan surt PISA, que surt un dia a les 8 de matí i en els 10 minuts ja, no diré qui, el responsable polític de torn fent una valoració, no? o els de l'oposició diguem que això és culpa de la llei educativa que ha fet l'altra administració.
1: Jo vull recordar als oients que PISA té 400 i pico pàgines.
0: És un informe molt detallat. Ells mateixos moltes vegades són molt prudents i diuen que ells no poden atribuir causes en aquell resultat, no s'ho veuen en coll. Si no ho fan els que han dissenyat l'estudi, bueno, almenys ho han de fer és que li feim una lectura superficial. No? Per tant, el que sí és bàsic és que cada administració, i per això està pensat PISA, no per comparar-se amb la comunitat de devora, no per comparar-se amb Japó o amb Corea, que són realitats culturals totalment diferents a la nostra, sinó veurem nosaltres què és el que podem fer per millorar els nostres resultats, en què fallen els nostres alumnes i què és el que està passant. I per això PISA sí que podria ser molt útil si realment se fa aquesta anàlisi. No?
2: Sí, hem de pensar que totes les dades de PISA se poden descarregar, són arxius enormes i hi ha molta feina de recerca educativa per fer aquí. Fins i tot informació com el temps que dedica cada alumne a respondre a cada pregunta és una dada també que en forma part. I de fet s'ha comentat a l'informe que enguany han detectat que hi ha països que dediquen més o manco temps a resoldre les preguntes i fins i tot estan cercant si hi ha algun tipus de relació entre el temps de dedicació a resoldre les preguntes dels tests que els hi passen en els alumnes en els resultats.
1: Clar.
2: Vull dir que hi ha molta feina fina a fer i com diu en Toni, la lògica seria que ara pues, o bé la universitat o bé l'IAC, sé que és l'Institut de Evolució i Qualitat del Sistema Educatiu, pues, agafi les dades dels alumnes de Badesc han participat en aquest estudi i vegin a veure amb quina informació en poden treure.
1: De fet, de les dades de PISA se poden extreure moltes més investigacions més, no? Per mirar motius concrets de les nostres illes.
2: Efectivament, i que va més enllà de, com diu en Toni, d'un titular en els 10 minuts que hagi sortit, perquè si almenys, vull dir, PISA no és una Eurovisió ni un Mundial de Futbol, encara que hagi les puntuacions aquelles. Bueno, aquestes puntuacions no són puntuacions ni de provar ni de suspendre, són tendències que, com que el sistema estadísticament és molt sòlid, permet unes certes comparacions al llarg del temps i dins un mateix moment, però d'aquí a treure correlacions és una cosa que ja requereix un treball posterior molt més fi.
1: S'haurien d'implicar, no? Com tu bé has dit, les universitats i el govern.
2: Jo crec que sí, i ho agrairíem tots, i crec que és clar. Avant aquesta informació ja que s'ha fet.
1: Bueno, anem a passar a lo darrer, i és que l'informe planteja entre les possibles causes del descens de rendiment acadèmic, pues, desenvolupament de competències alternatives, que això ho han dit, que clar, això avalua la competència científica, matemàtica i lectora, però n'hi ha moltes més, no? La disminució de l'atenció entre l'alumnat. Després, del sistema educatiu diu que una possible causa són que hi ha aules més diverses, d'això estic d'acord, doncs en quines comunitats no, que tenim tanta immigració, una necessitat de governança més forta. En quant als centres, diu que hi ha una major necessitat de suport a l'alumnat i problemes de disciplina. I en quant a les tendències socials, diu que hi ha canvi d'hàbits de lectura. No sé si aquí podríem afegir les xarxes socials també com a disruptor. Una vida més digital i la pandèmia, que també segurament ha afectat. Quina opinió teniu al respecte? Trobeu? I després vos faré l'altra pregunta. Vinga. De les possibles causes.
0: Bueno, jo crec que aquí hem de tornar a ser molt prudents perquè els propis autors de l'informe ho són. Ells ja diuen que ells creuen que diguéssim que s'ús diguéssim indiscriminat de pantalles pot afectar, però que no poden establir relacions causals, és a dir, no poden dir això és la causa, no? Podria ser. Ells el que s'hi han detectat, per exemple, jo crec que això és molt significatiu, és una disminució a l'atenció de l'alumnat, és a dir, que l'alumnat contesta cada vegada un poc més ràpidament les preguntes i que té dificultats quan li plantegen un test, més dificultat quan li plantegen un test llarg que ha de, diguéssim, analitzar, o que un test curt que hi pot anar, diguéssim, a extreure el resultat de lo que li estan demanant. No? Jo crec que això sí que és important. Possiblement el fet de llegir cada vegada més en digital sí que mos està duent en això, però a la vegada aquests alumnes poden estar desenvolupant altres habilitats que també ho apunta l'informe i que no s'inclouen aquí. Posaré un exemple molt concret. Jo som lector de diaris, si llegeix un diari en paper, llegeix molt més detingudament que quan el llegeix a la tablet o en el mòbil. Jo mateix m'he donat compte, no? I la meva capacitat de concentració, jo que som una persona analògica, per dir-ho, que me vaig educar en un àmbit totalment analògic, és molt més alta quan llegeix en paper que quan llegeix en una pantalla, no? Per tant, sí que pot haver alguna cosa d'aquestes. També apunta en l'informe canvi d'hàbits de lectura, sobretot a les famílies. A ells diuen que perquè un alumne sigui lector és molt important que hagi vist llegir a casa seva, en els pares. I si els pares estan tot el dia també amb el mòbil o mirant vídeos de TikTok o llegint notícies, l'alumne tindrà serà menys probable que vulgui agafar un llibre, no? Bueno, pot ser que algunes d'aquestes causes siguin certes. Jo crec que la pandèmia... Jo tinc els meus dubtes, perquè, clar, a veure, quan se va fer la primera prova PISA l'any 2023, ja havien passat la pandèmia, no va haver una baixada tan forta, ha estat molt més forta després. Ha estat més forta a Espanya que en el promig de l'OCDE, és a dir, aquí hem baixat més quan va ser un dels països que va tancar menys temps els centres educatius. Per tant, no sabem exactament quina pot haver estat l'efecte directament de la pandèmia, i evidentment té altres qüestions que són claus, és a dir, major necessitat de recolzament a l'alumnat, això ja ho sabem, els recursos s'han d'invertir sobretot a alumnes que tenen més dificultats. Jo som sempre molt contrari a fer comparatives entre països, però dels tres països que tenen resultats més alts a PISA, que són Japó, Corea i Estònia, Estònia sí que tal vegada és una realitat molt més propera a la nostra, que Japó i Corea, que culturalment són molt diferents, no? Jo he estat mirant a veure què és el que podria diferenciar Estònia, per què té tan bons resultats, quan també ho comentàvem en el cafè, que és un país hipertecnificat, que els alumnes utilitzen moltíssim les pantalles, molt més la tecnologia que, per exemple, nosaltres. Però, clar, Estònia té una gran estabilitat de polítiques educatives, és a dir, cada govern que arriba no canvia la llei d'educació, que és el que sol passar aquí. Els centres tenen moltíssima autonomia i els professors per desenvolupar un currículum que el que estableix és una sèrie d'objectius però no te diu exactament com ho has de fer. Cada centre té molta capacitat per adaptar-se a lo que necessiten els alumnes. Els hi preocupa molt l'equitat social i l'igualtat d'oportunitats, per tant, molta política de beques, d'ajuda als alumnes. Intervenen tot d'una que hi ha dificultat d'aprenentatge. Això és un problema que no hem comentat, però que té Espanya claríssimament. Nosaltres tenim la tassa de repetició que duplica o triplica la de la Unió Europea i la de l'OCDE. Duplica o triplica. Nosaltres estem amb més d'un 20% d'alumnes que repeteixen curs, i a la Unió Europea, si no recordo malament, està un 7 o un 8%. I està demostrat que la repetició per si mateixa no millora els resultats, sinó que segurament és una mesura contraproduent. És molt més efectiu utilitzar aquells recursos de professorat que destines perquè tens un 20% d'alumnes repetidors i per tant necessites més professors, destinar-los a intervenir tot d'una que se detecten dificultats d'aprenentatge, però has de ser capaç de detectar-les i has de ser capaç d'intervenir directament, no? Bueno, i un currículum, ells tenen un currículum molt enfocat a resultats i a diguéssim, un ensenyament competencial, que aquí també ara s'ha demonitzat l'ensenyament competencial, és a dir, bueno, s'ocupa de l'ensenyament competencial, de que els resultats han de tornar en els continguts, quan realment a Espanya no ha hagut encara oportunitat de desenvolupar un ensenyament competencial, per molt que diverses lleis educatives ho hagin establert, perquè moltes vegades o per precipitació a l'hora de provar la normativa o perquè els professorats no se consideren preparats, han seguit fent el mateix pràcticament que venien fent, no? Ara ja estem a la regressió de la competencial quan encara no l'hem acabat d'aplicar, no? Ara sembla que hem de tornar als continguts, que hem de tornar als llibres i en el bolígraf en lloc de les pantalles. Bueno, tot això fet de manera irreflexiva és una demostració més de que anem, diguéssim, pegant bandades, no?, d'un cop a un altre. Totalment. En lloc de seure, reflexionar, veurement perquè han tingut aquests resultats, que és el que podem fer, no?
2: Però... Sí, s'informa Talis, i crec que també un indicador de PISA posa que en relació a la minyà OCDE, per exemple, un dels grans problemes que troba el professorat és la inestabilitat normativa.
1: Totalment.
2: Ho posa com un element, i crec que en estadis com una relació d'element d'estrès del professorat està també aquest punt. I després, clar, serà el més divers, serà el són diverses, perquè un gran assoliment que han tingut en els darrers anys es pot incorporar a tothom, i això ho hem de celebrar com una font de riquesa. Ara bé, això vol dir haver de treballar de forma inclusiva, i treballar de forma inclusiva vol dir entendre que pot haver límits a la inclusió quan es tracta de qüestions físiques, tal volta, però per lo que és inclusió de persones que venen d'entorn de desfavorits, i que s'han de posar tots els recursos necessaris. I això també és una feina de les administracions. I llavors el que comentava Antoni és molt important. L'autonomia de centre ha de ser per poder concretar el currículum en el centre seguint un projecte educatiu. No hem d'esperar que m'ho diguin el que hem de fer. I el paper i el llapis són també tecnologia educativa. Se poden fer servir de forma molt competencial, però també se poden fer servir de forma molt regressiva si l'únic que fas és fer copiar una cosa de forma irreflexiva. Per tant, sempre tothom que parla de tecnologia educativa, sigui quina sigui, tant sigui digital com analògica, el tema és tenir clar per què la fem servir i quin rendiment té, quant és l'aprenentatge de l'alumne. I això era el més important. No és la cosa en si, sinó és quin ús en feim.
1: Exacte. Bueno, pues anem a la darrera pregunta, que ja l'has introduïda un poc. Trobau que un pacte d'estat d'educació seria beneficiós per fer front en els descens de rendiment acadèmic?
0: Bueno, crec que aquí estarem d'acord amb jo, que sí, seria absolutament fonamental. De fet, aquí vàrem estar molt a prop de tenir un pacte educatiu a nivell estatal, quan era ministre d'Educació en Àngel Gabilondo. A les Illes Balears va haver una iniciativa molt interessant durant una sèrie d'anys, que va ser Moviment Illes per un Pacte, que tant Antoni com jo vàrem participar, i no se va poder, no se va aconseguir. Normalment, per una qüestió política. És a dir, no va fallar en aquest cas la societat civil, que era el cas d'Illes per un Pacte, sinó va ser un tema polític, que és el que, diguéssim, enverina el debat educatiu moltes vegades, no només a Balears, sinó en el conjunt de l'estat espanyol. Per tant, jo crec que sí, per resumir, seria molt beneficiós, però francament som pessimista, sí, de que com a mínim a curt termini ho puguem aconseguir, i menys si veiem el nivell de polarització que tenim actualment a la política espanyola, no? Jo ara mateix ho veig pràcticament impossible, però crec que sí que seria molt necessari, molt beneficiós, estic convençut.
1: Toni,
2: sí, no, també. És a dir, la llei que tenim actual se basa en quatre pilars, que són el marc comú competencial, la declaració dels infants, el dret de les persones amb discapacitats, i també el nou currículum que va sortir un poc de l'informe de l'ORS. Això són un acord pràcticament internacional que s'ha incorporat a la LOE, i que la LOE ja hauria de ser aquest pacte. Ara, estan veient que s'ha convertit en una qüestió de marxandatge partidista, i això és la gran desgràcia, perquè crec que llegit poc a poc i amb una perspectiva positiva no hauria d'haver cap problema amb assumir el que està escrit allà, que l'educació hagi de ser inclusiva, que l'educació hagi de ser per tothom, que l'educació ha de ser per formar en aquests futurs ciutadans futurs i presents ciutadans del segle XXI en tots els reptes que tenim. És per això que els reptes de desenvolupament sostenible de l'ONU estan incorporats a la llei, perquè els nostres alumnes es troben en una crisi migratòria, econòmica, climàtica, a la qual hauran de ser ells que hauran de donar respostes. I hauran de donar respostes a partir de la seva formació.
1: M'atreves a dir, si m'ho permeteu, que és un poc immadur, no?, que això s'utilitzi políticament sense prioritzar realment en les necessitats educatives, que estem xerrant d'una responsabilitat que tenim de cara a les futures generacions d'un país.
0: Jo crec que això hauria de penalitzar políticament. És a dir, la societat hauria d'exigir en els polítics que s'acabi l'utilització partidista de l'educació i que establim unes bases d'un pacte educatiu d'estat. És a dir, igual que hi ha la política exterior, que normalment se va en conjunt, bueno, ara tampoc, però normalment ho era, és que jo crec que la societat ha d'exigir. en el polític, que se posin d'acord sobre l'educació perquè és fonamental per al desenvolupament d'aquest país. Segurament és l'element més important que tenim, no? I, bueno, no s'està fent, no? Per tant, bueno, per això ens trobam on ens trobam.
2: Sí, i hi ha un punt de partida. Jo me'n recordo una xerrada amb en Xavier Melgarejo, que era un expert en l'educació finlandesa, que quan li van demanar per quin secret hi ha hagut tots els anys que va estar molt en boca això, va dir, bueno, diu, és que ja tenen clar que els infants són el tresor de la nació.
1: Efectivament.
2: Per tant, si és el tresor, faràs tot el que faci falta perquè aquests adults estiguin ben alimentats, tinguin un centre adequat, els seus professors estiguin ben formats, les comunitats donin suport a les escoles. I, clar, jo, és molt, molt decebedor veure com l'educació moltes vegades pues,
1: no és prioritat.
2: No està a l'alçada d'aquest plantejament. Mm. I al final són els alumnes, són els adults els que haurien de tenir la màxima prioritat.
1: Efectivament. Pues fins aquí arribant, ha estat un immens plaer estar envoltada d'aquest nivell d'experiència que heu aportat a Ràdio Pollença. Segur que aquests oients han après molt amb altres i sou benvinguts sempre que vulgueu. Moltíssimes gràcies, Toni, envoltada de Tonis avui. Un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres i a disposició. Gràcies.

0: La meva ràdio.
1: No, la meva no, la teva.
0: No, dic la meva. Ràdio Folla. Ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la de tots.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Bé, oients, nosaltres reprenem la connexió des del port de Pollença. Com sabeu, avui anàvem d'una banda a l'altra. Però bé, hem de parlar de llengua i ho hem de fer parlant de implicat, crec que ho deim bé ara, si no m'ho corregirà na Xemena, la regió de normalització lingüística i aquesta iniciativa, és la segona trobada, és el segon pic que se fa, és una trobada de municipis de Mallorca actius pel català i el lema, el tema d'enguany és la protecció dels drets lingüístics a l'àmbit comercial. Això serà dissabte 24 d'octubre a la Biblioteca de Pollença i avui hem de parlar de quina intenció té aquesta activitat, aquesta iniciativa, com deia, a la regidora de normalització lingüística, na Joana Xemena. Molt bona, Joana, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Un segon, que te teniu el micro apagat. Ara.
1: Molt bon dia a tots els oients, molt bé, estic molt bé. I molt contenta de poder obrir les portes del municipi de Pollença a un projecte tan fantàstic com podem obrir tots aquells municipis que estan actius pel català, tal com diu la plataforma per la llengua. És la segona trobada i vaig tenir el gust i el plaer de poder participar a la primera, que se va dur a terme a Manacor. Vàrem seria un parell de municipis i a Manacor, en aquell moment, Pollença, vàrem presentar l'estudi que havíem fet dos usos lingüístics entre els joves. Això va ser l'any passat. L'any passat que havíem acabat de fer doncs, tot aquell estudi en els joves de quin ús lingüístic se feia, va ser molt interessant poder recollir dades i a partir d'aquí saber quina era realment la diagnosi del nostre municipi i a partir d'aquí poder començar a fer feina per poder, òbviament, millorar l'ús lingüístic del català en nosaltres.
0: Si t'apareix, poden recordar un poc les dades d'aquest estudi, perquè a la millor molt d'oients els hi pareix curiós o interessant el resultat d'aquest estudi, perquè són sorprenents, no?
1: Sí, els dic un poquet de cap. Per exemple, l'ús lingüístic entre joves, dic que aquest...
0: Sí, en dades generals.
1: Sí, en dades generals, a Pollença se feia un 80% de l'ús en català, aquí en Umoll un 20%.
0: És a dir, hi havia un 60% de diferència entre
1: sí,
0: municipis.
1: Per
0: no?
1: Tant, podem parlar d'un 60% de l'ús que se fan els joves. Se va fer, diria que per sexe, per gènere, i llavors el que es va fer també és en diferents àmbits i en diferents llocs. Crec que l'estudi és un estudi que ens dona una claretat i una evidència clara del nostre municipi, tant de Pollença com d'Umoll. És vera que no ho varen treballar a la Cala Sant Vicent perquè varen considerar que la població de joves era molt petita com a perquè tinguéssim uns resultats que poguessin ser fiables, no hi havia prou dades per poder-ho fer. I ara se farà aquesta segona trobada. Aquesta segona trobada és una continuació d'aquesta primera i parlarem també, jo m'agradaria, si puc, Bruno, és parlar de que és un dia important, perquè és el dia de les biblioteques.
0: Per
1: tant, crec que
0: no
1: obrir les portes de Cal Llobera el dia de les biblioteques...
0: Dia 24, dius.
1: Dia 24, i poder parlar de català, poder parlar de llengua, crec que és un lloc molt adient. Estic molt agraïda també que la Plataforma per la Llengua hagi pensat en el municipi de Pollença per poder fer aquesta trobada, crec que és molt interessant, i penso també que el més interessant de tot és poder parlar de la necessitat que tenim que creixi el nostre municipi amb un ús lingüístic per al català. Dir que el nostre estudi d'ús lingüístic mostrava com de quina manera els joves, quan sortien a fora, entre ells, especialment a segons quins nuclis urbans, parlaven molt en castellà. També dir que l'escola és un motor molt important i molt interessant a l'hora d'utilitzar la llengua catalana. Els infants, pues, a dins, s'emplea 100% del català, tots els nostres infants xerren i dominen la llengua, però es veurà que després, i això és una dada curiosa que a mi m'ha cridat l'atenció, quan surten en el carrer és molt dependent si parlen entre nins, entre nines o entre nins i nines. Les dones utilitzen més, les dones, les nines, en aquest cas, perquè eren joves i tal, les nines parlen més el català entre elles, els nins parlen més el castellà entre ells, però quan se mesclen nins i nines, ells canvien més la llengua catalana. Per tant, crec que era una dada interessant a poder dir.
0: Sí, anava a dir que és un handicap que tenim parlants de dues llengües, no? Que pic no saben quin utilitzar. I és que quan surten fora, la millor dos catalanoparlants parlen en castellà de primeres, no?
1: Bueno, jo vull pensar que hi ha una mica de tot, però jo convido una cosa, vull dir, i és a utilitzar aquella llengua que se xerra, aquella llengua que s'utilitza, aquella llengua en la que penses, en la que estudies, en la que estimes, en la que qualque pit també discrepes, és la llengua que utilitzes és aquella llengua que mai mor. Si nosaltres no utilitzem la llengua, patim de que la nostra llengua comenci a poc a perdre-se. Llavors també sempre pens que hi ha un mal enteniment de lo que és l'educació lingüísticament parlant. De vegades pensam, jo la meva llengua materna sempre ha estat el català, però de vegades quan ve qualcú i aquesta persona tu saps que t'entén, però tendim a girar la llengua cap a no castellà i ho fem pensant que això és un acte d'educació. I després d'analitzar molt això, doncs m'atreves a dir que no l'acte d'educació és donar l'oportunitat d'una altra persona d'entendre i poder parlar la llengua pròpia d'un lloc. Per tant, seria molt interessant no girar la llengua perquè així donem una oportunitat a aquells nouvinguts, nouvingudes, a poder-se entendre i a parlar en català, perquè realment és la llengua que mos uneix. I si no hi ha comunicació, si no hi ha unió, si cada un parla en una llengua diferent, això mos pot causar un problema greu de comunicació. I ho veiem. Ho veiem en segons quines comunitats, que ja no és ni català ni castellà, parlen altres llengües i mostren dificultats. Jo convido les persones a acostar-se a l'àrea de normalització lingüística perquè els puguem donar un cop de mà en tots els serveis que tenim, que també, si no et sap greu, els podria comunicar una mica, vull dir, tant els serveis de correcció, doncs, d'informació...
0: Que és gratuït.
1: És gratuït, és totalment gratuït. Vull dir, tota la informació d'un proves oficial que se puguin fer en català, i aquí mos donam una mica la mà a l'àrea d'educació, que hi ha pues, català per nouvinguts, català de molt de tipus. Llavors, també hi ha dubtes lingüístics, qualsevol problema que tinguin, poden donar tot tipus d'aclariments... També podem pues, ajudar-los a traduir cartes de bars, rètols, qualsevol cosa. Estem aquí per poder donar un cop de mà a tota la ciutadania, perquè el nostre poble pues, esdevingui un poble lingüísticament sa, per dir-ho de qualque manera. Dit tot això, jo crec que aquesta trobada de municipis, a mi l'any passat que hi vaig assistir, que enguany contentíssima de tornar-hi a assistir al mes, d'una manera molt més ampla, ja com a pollencina, com a regidora de normalització lingüística i tal, crec que tots els pollencins han d'estar molt contents de poder-los obrir les portes, que sigui aquí, la seu, allà on venguin, o diferents pobles, a parlar-nos de quines maneres, com se treballa lingüísticament i quins fets se duen a terme a cada lloc. Jo vaig fer una recollida molt sana, vaig passar molt de gust de trobar-me en diferents municipis, en diferents regidors, diferents tècnics i diferents persones que varen formar part d'una taula redona de l'any passat. Perquè vaig veure de quines maneres pot se treballa i quines coses pues, poden ser més útils o manca útils. Posar en pràctica cosetes, per exemple, en guany, el que hem fet ha estat aquesta acollida de persones nouvingudes per poder-los fer aquest taller de català per persones nouvingudes durant el mes d'agost. Aquestes petites accions, que no deixen de ser petites accions, però és aquesta mostra de que nosaltres els volem acollir. És el que jo explicava abans. Vull dir, jo crec que és un acte d'educació, d'obertura, de lligams, per abraçar totes les persones que venen per poder-les acompanyar el que és la nostra cultura. Que content que estan quan els explicam com són les nostres festes, els nostres sentiments, el nostre xovinisme, quan s'acosta dia 2 d'agost o 7 de gener. Per tant, amb aquest mateix orgull també hem de mostrar una riquesa tan gran que tenim de la nostra llengua.
0: Clar, tot el que al final va lligat a la llengua, que també és la part cultural i de tradicions i a més. I m'agradaria parlar un poc sobre el tema d'aquesta trobada d'implicat, que és, com han dit abans, la protecció dels drets lingüístics a l'àmbit del comerç. No? Hem vist molt de pics, moltes notícies, que molta gent, a pics a la inversa també, parlen català i molt de pics li diuen no t'entiendo. Hablame normal, no? Molt de pics, i m'imagino que això està un poc lligat a que també comerços tenen dret a utilitzar el català i fomentar parlar en català, no?
1: Sí, això passa. Jo vull pensar que cada vegada més la gent s'obri més a entendre que jo crec que tothom ha de xerrar en la llengua que s'hi troba còmode, però tampoc no ha d'imposar a una altra persona l'obligació de parlar pues, obligatòriament en castellà.
0: La llengua s'ha de tant o parlants, no, exacte, no parlants.
1: Exacte. Vull dir, jo crec que cada persona s'ha de poder comunicar com vol. És veritat que molt de pizza entres i per costum te responen, i ja no tant a Pollença, sinó quan surts de la ciutat i tal, automàticament se comuniquen en castellà. A mi m'ha passat que quan tu xerres en català, aquella persona entén perfectament el mallorquí i te respon i si no t'entén, vull dir, no passa res si conflueixen dues llengües. Jo no sé xerrar una llengua, doncs no passa res, vull dir, passa que també ha de permetre que aquella persona se pugui expressar en mallorquí, se pugui expressar el que és la seva llengua materna, i si l'entens és un acte de respecte també. De la mateixa manera que és molt respectuós que si no saps parlar un mallorquí xerres o castellà, però mos comprenem i mos entenem.
0: Hi ha gent que el sap parlar però no el parla tan bé, prefereix parlar que castellà, no? En pics també és vàlid, però sempre s'ha de fer d'una manera respectuosa, no dir que han sortit moltes notícies de discriminació lingüística, bé, ara fa res a un hospital que era això, una dona a urgències que va anar i li va dir a la que havia d'atendre, li parlava en català i li deia no t'entiendo, i no la volia atendre si no li parlava en castellà.
1: Mira, jo també,
0: que va per aquí, aquesta,
1: jo penso que mai s'ha de discriminar a ningú en cap àmbit, ni lingüístic, ni segons ideologies, ni per sexe, ni per procedència. La discriminació jo la trobo terrible i tremenda. Per tant, jo crec que lingüísticament tampoc s'ha de discriminar ningú. Vull dir, jo entenc que potser els nostres predins, nosaltres hem tingut la sort de poder aprendre moltes de llengües, i però els nostres predins encara avui s'han de poder expressar tant quan van a un metge com quan van a qualque lloc, en la llengua, perquè en la seva llengua materna, perquè tu necessitaries exactament el que te fa mal i com te fa mal i de quina manera. Hi ha expressions que són molt nostres i que els has de poder dir. Per tant, sempre hi ha d'haver algú que te pugui donar un cop de mà davant d'aquesta situació, i no s'ha de discriminar mai a ningú, sigui perquè sigui molt manco una discriminació lingüística. De vegades la voluntat ho marca tot. Vull dir, si tu tens la voluntat de poder comprendre una altra persona, no,
0: a comunicar-te,
1: vull dir, la comunicació,
0: que sigui entre dues llengües diferents,
1: no passa res. Vull dir, jo crec que la diversitat lingüística és molt important, però també hi ha d'haver un respecte lingüístic per evitar, òbviament, aquesta discriminació de la que estàvem parlant.
0: I aquesta jornada d'implicat com se desenvoluparà? Serà Can Llobera, han dit de 10 a 1 i mitja, i que podran trobar en aquesta jornada?
1: Doncs, primer hi haurà una presentació perquè crec que estem agraïts de que pugui ser en el nostre municipi, com he dit abans. Llavors hi haurà dues taules redones, hi haurà dues conferències que mos explicaran i mos contaran capacitat perquè tota la ciutadania que vulgui venir pot entrar, deixarem, se farà l'entrada de Can Llobera perquè pugui ja tothom venir a escoltar aquestes converses, i llavors hi haurà un moment d'aturadeta, de descans per poder fer un cafè, per poder parlar, continuar parlant en petit comitè entre dues persones, entre tres persones puguem parlar i descansar una mica, i llavors hi haurà una taula redona, una taula redona allà on hi participaran diferents municipis, i aquí potser parlarà de diferents maneres de poder pues, protegir el dret lingüístic dins de l'àmbit de comerç. Jo només dic que l'experiència de l'any passat va ser molt positiva, me vaig sentir molt acollida en el poble de Manacor, vull dir que, i m'agradaria que les persones que venguin se sentissin exactament igual de ben acollides, per tant faran tot el possible perquè se trobin còmodes.
0: Bé, per comentar un poc per damunt què és aquesta xarxa de municipis pel català que és implicat d'això que parlam, té l'objectiu d'impulsar polítiques lingüístiques municipals, si no hi malament, Joana, i bé, proponen coses molt interessants, per exemple, quan deies tu, assessorament en polítiques lingüístiques municipals, processos participatius, acompanyament a la redacció de textos normatius institucionals, també serveis que oferir des d'aquí, estudis i diagnosi sociolingüística, tallers i formacions, fins i tot trobades de videojocs en català i un síndic de drets lingüístics, és a dir, que també us podeu assessorar legalment sobre drets lingüístics, si m'imagino si qualcú pateix una situació de discriminació o que sigui qualsevol comerç, per exemple, o empresa, els hi poden assessorar. No? Sí. Tot això ho comentaran.
1: Sí,
0: també.
1: Tot això se comentaran i tot això ho comentaran els diferents ponents. Jo crec que i vull convidar des d'aquí totes les persones que estiguin interessades en passar una estoneta parlant de drets lingüístics i parlant de llengua, pues, obert estarà Can Llobera més dia de la biblioteca, que més bé que celebrar-ho així, vull dir, la veritat que està coincidència, no és que
0: no ho ha fet
1: estat... No, perquè això va ser una cosa que ens va venir des de Plataforma per la Llengua, que aquesta plataforma se va posar en contacte amb nosaltres, en dirà que ens va dir si els podríem acollir, encantadíssims de poder-los acollir, poder compartir, poder-los donar pues, tot l'espai que sigui. Dir que en el nostre municipi a Pollença, pues, la nostra llengua està present dia a dia, vull dir, parlat d'aquest primer estudi d'usual lingüístic que ens va donar pues, una mirada cap a les nostres necessitats, quines realment són, i és que un poble que realment lluita per les seves arrels i la seva cultura és un poble viu, i nosaltres no hem d'oblidar que com a pollencins sempre ens hem sentit molt orgullosos de la nostra part cultural, que és molt curiosa. Sí que realment l'ús lingüístic a nivell social, a nivell familiar, és molt important, perquè si nosaltres l'utilitzam dia a dia a casa en sortir, també l'utilitzarem. Què pot passar? Que són persones nouvingudes, que xerren el castellà, que xerren qualsevol de les altres llengües, no passa res. A de fora les han d'acollir. És molt important que els acolliguem i que els comprenguem, i que mai, jo sempre ho dic, quan una persona utilitza una llengua i comença, sigui la que sigui, està molt d'any mestre d'anglès i ha fet de mestre molt d'any, sempre és mai corregir les persones. És molt important, perquè això fa, aquesta frase que has dit abans, és que jo estic empagueït de parlar-lo, i és perquè d'alguna manera una persona que ha començat amb una llengua i te trobes que te corregeixen contínuament, tu dius, ho dec fer molt malament, per tant jo no continuo, xerra la que és la meva llengua materna, que m'hi troc còmode i et segur que ho faig bé, perquè és que no mos agrada mai que mos corregeixin, per tant jo ho impulsaria en això. Dir que activitats d'impollança per poder promocionar la llengua n'hi ha, i moltes. Fent una repassada ràpida, tenim clubs de lectura molt vius, tant a Pollença com a Numoll. A Numoll tenim un club de lectura infantil, un juvenil i un d'adults. A Pollença en tenim un de juvenil i un d'adults. Les biblioteques de Pollença s'hi fan molta de feina, tant en contacontes com en tallers. Se fan moltíssimes presentacions de llibres. se fan, després també hi ha la trobada escriptoescola, que ara serà dia 23 i dia 24, per als oients que potser un home escriptoescola no saben molt bé el que és una trobada que feim a l'escriptor que és guanyador del Premi Guillem Cifré de Colònia. Des d'aquí les gràcies a Colònia per aquest impuls que fa anys que van duent i que repeteixen molt exitosament, doncs els conviden a l'escriptor guanyador a venir en el nostre municipi i allà doncs totes les escoles, tots els grups d'unins de sisè, passen per Can Llobera i se troben en què poden demanar tot el que volen en aquell escriptor, han llegit un llibre i després li poden fer totes les preguntes, i és un diàleg molt fluid, molt interessant lingüísticament, i que unins any rere any ho gaudeixen. També gràcies a les escoles que s'impliquen a la lectura d'aquest llibre, perquè la tasca docent és tremendament important. Llavors també, pues, des de normalització lingüística, crec que hem de pensar els Premis Pollença, que ara ja dia 12 de novembre se lliurarà el premi a les guanyadors o guanyadores d'aquest Premi Pollença, però per arribar aquí, passeta a passeta, fa any que se fa també un certamen literari. Crec que és una manera també d'impulsar la creació lingüística de textos en català. Tot això fa que puguem tenir una estima, un acompanyament lingüístic a totes aquelles persones que vulguin participar d'aquestes activitats. També dic que des de l'àrea d'educació també se fan cursos de català diferents nivells per després poder-se treure la certificació. Jo crec que també això és molt important, perquè tenim aquí pues, un mestre que acompanya, que a més també és col·laborador de la ràdio i que sempre també és per xerrar-nos de

0: I és una llengua minoritzada, això.
1: Sí, és una llengua minoritzada, no dic minoritària, sinó minoritzada. Sí, sí. Jo crec que sí, crec que no lo considero, i és una llengua molt rica, molt, molt rica, vull dir, aquell jugar la llengua, aquell dir, sense dir, que els nostres presidents ho sabien fer tant, jo com a mestre, quan jugava la llengua, era molt divertit, perquè totes aquelles frases, totes aquell jugar en la llengua, aquell volen dir això i que van dient això, vull dir, en un ins els apassionava, i conèixer la llengua, vull dir, jo crec que passen totes les llengües, però també hem d'estar orgullosa de la nostra.
0: Així és, i de podrem, i podreu parlar i debatre, escoltar sobre temes de llengua, el proper 24 d'octubre era a les 10, de 10 a 1 i mitja a Can Llobera, que justament coincideix amb el dia de les biblioteques, així que mirau quina millor data per anar a Can Llobera. I de, bé, Joana, moltes gràcies i res, convidar tothom aquest proper dia 24.
1: Moltes gràcies a tu, Bruno.
0: Gràcies.

Sofia, que escoltes? Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí. Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora. Les veus que connecten amb el teu poble. Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia. El 107.9, Ràdio Pollença.

0: found it.
1: Has tardor, al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: I de 12 i 49 minuts, 11 minutets per arribar a la una de migdia, recta final d'aquest magazín dels matins de Ràdio Pollença d'aquest dijous 15 d'octubre. Acabam el programa d'avui fent un repàs a l'actualitat local. L'avaria de la canonada d'impulsió que transporta l'aigua de la desaladora de l'abadia del Cudi cap a Pollença, gestionada pel govern de les Illes Balears, encara no s'ha pogut reparar. Atès que les feines de reparació no han permès resoldre la incidència, avui es mantenen les restriccions en el subministrament d'aigua que es varen aplicar ahir i, a més, s'hi han hagut d'afegir de noves mesures. Les zones afectades pels talls de subministrament d'aigua són les mateixes d'ahir, les recordam, la base militar, el club nàutic, ports i bé, la piscina municipal d'Humoll, el poliesportiu de Pollença, zona rústica de Silla i l'urbanització de Camp Porquer, el golf de Pollença. Avui s'hi han afegit noves zones afectades, com la urbanització de les Palmeres, la carretera del Car Roig, urbanització de Llenaire, des de l'avinguda de Guillem Colom cap al sud, també l'urbanització Club del Sol, la zona de Bocalba, el Vell Resguard, concretament entre el carrer de la Pedrera i el carrer de Joan Alcobé. I a més també s'ha reduït la pressió de l'aigua a tota la xarxa del port de Pollença per gestionar la situació i garantir la mesura del possible el subministrament disponibles. Informen des d'Enser i l'Ajuntament que si les feines de reparació no es completen dins de terminis previts, s'estima que aquestes mesures tindran una durada màxima de 24 hores. Es demana a la ciutadania que faci un ús responsable i moderat de l'aigua mentre durin els treballs de reparació. Més coses. L'Ajuntament celebrarà dilluns que ve, dia 9 d'octubre, un ple extraordinari a les 8:30 del matí a la sala de plens. La sessió té un únic punt a l'ordre del dia, l'aprovació del Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament per als exercicis 2026-2027. I de com dèiem el ple dilluns a les 8:30 del matí, podeu assistir de públic, el podeu seguir en directe per Ràdio Pollença o també en streaming al canal YouTube de l'Ajuntament. Recordeu que aquests dies es poden recollir els kits gratuïts per la recollida de matèria orgànica en Humoll i diverses urbanitzacions. Ho heu de fer a les oficines d'atenció al ciutadà, a la seu d'Humoll, al carrer Metge Llopis, número 1. Teniu divendres encara, avui i demà divendres, i també dimecres de la setmana que ve, de les 10 de matí a les 8 de vespre. Aquests kits inclouen els clauers per obrir els contenidors d'orgànica. La resta de contenidors continuen oberts com fins ara. I, a més, també hi ha un cubell de 10 litres i bosses compostables per facilitar la separació i el reciclatge de matèria orgànica. Per recollir el kit cal presentar el DNI del titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de fens. De moment, els clauers només serveixen, com deim, per obrir els contenidors d'orgànica. Aquest nou sistema de recollida en contenidors de càrrega lateral també s'implanta a les urbanitzacions de Bellresguard, Ubilam, Llenaire, Gomà, Silla, Boca i Habitat. I avui i demà encara continua els canvis a la parada d'autobús del Parc Infantil del carrer Cecili Matel, traslladada a la placeta del Monument. Avui, dijous i demà divendres, degut a les feines d'adequació i manteniment davant d'un nou centre de salut. Més coses, l'Ajuntament informa sobre la realització de tasques de desbrossament i poda d'arbres que afectava zones de diferents camins públics del municipi. S'ha netejat aproximadament una superfície de 15 quilòmetres. Concretament, les feines s'han realitzat als camins de Can Roig, la Font de Malany, Morell, del Rec, de Can Baurós, de Can Avolentina, de Can Seguinot i d'Uvilà. I com vos avançàvem aquest matí, avui de matí a Pollença s'ha coït una ruta organitzada per l'ADR Balears amb motiu de la setmana d'UPA a càrrec de l'historiador Tomàs Vivot. Han anat per diferents fonts en distensió d'emblemàtics del nostre municipi. Concretament, han visitat Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, el Font Formentor, Premi al millor pa moreno, i ho fa en Can Bany amb especialitat en encimades. El punt de partida ha estat la plaça Major, on el regidor de Comerç i Impuls Econòmic, Toni Cànevas, ha donat la benvinguda al municipi i ha destacat la gran riquesa de Pollença en fons. Per això ha convidat a tastar i a posar en valor el nostre producte local i apostar per un ofici que avui en dia pateix una manca de relleu generacional. Per la seva banda, Tomàs Vivot ha posat de manifest que actualment comprar pa a un forn és un acte reivindicatiu. I de la setmana del pa vol posar en valor, com dèiem, els forns tradicionals, el pa artesanal i la feina del forners que cada dia manté viu aquest ofici a les Illes Balears. És una iniciativa, com dèiem, que també dona visibilitat a la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició. El Port de Pollença acollirà dia 7 de novembre una nova edició del Mercadet Veïnal de Segona Mà, una iniciativa que promou la reutilització d'objectes i el consum responsable, donant una segona vida a productes que ja no s'utilitzen. El Mercadet, una vegada més, serà a la plaça Miquel Callón, com d'any dia 7 de novembre, però vos ho anunciem ja perquè, si esteu interessats en participar-hi, podeu formalitzar la vostra inscripció. Teniu fins dimecres, dia 4 de novembre. Trobareu tots els detalls al web de l'Ajuntament. Avanços per la setmana que ve. L'Ajuntament convoca la tercera reunió participativa sobre les rutes escolars segures. Serà dimarts, dia 20, a les 7, en el Saló Cultural d'Humoll. És una trobada oberta a la comunitat educativa, associacions, entitats, establiments i altres agents implicats. Durant la sessió, el consistori informarà de les rutes que preveu executar i presentarà els acords adoptats entre diferents àrees municipals, especialment en matèria de mobilitat i de policia local. També es crearan grups de treball per concretar diferents aspectes del projecte i recollir propostes dels participants. La setmana que ve l'àrea de biblioteques, dilluns, dia 19, farà un contacontes a la biblioteca d'Humoll amb el Pispallibres. Qui està robant tots els contes és per infants a partir de 4 anys. Serà a les 5 i mitja, com dèiem, a la biblioteca d'Humoll. Heu de fer inscripció prèvia, és gratuïta, però heu de fer inscripció a mediadora@jpollenca.net. I també vos hem de contar que arriben les Verges, Cor de Marada, i les Bunyolades ompliran Pollença de música i tradició, que restaran a omplir-se com d'any de música, cançons tradicionals i olor de bunyols, a motiu de la Festa de les Verges. Cor de Marada, amb diversos cantaires i músics, han preparat una nova cantada per mantenir viva aquest costum popular. I la trobada serà dimarts, dia 20, a les 8 i mitja. Una primera actuació a la plaça Major i des d'allà els participants continuaran cap a la plaça dels Seglars i altres carrers del poble amb les seves tradicionals serenates. I la música i les cançons compartiran protagonisme amb bunyols. A la plaça Major, Bunyols Sol oferirà de les 4 a les 10 una paradeta que també comptarà amb ambient festiu, i l'obreria del Puig una vegada més serà a la taverna du Convent de Sant Domingo amb banda de bunyols a partir de les 5 del capvespre i també serenates. I de res, darrer minutet d'aquest programa, ja tot seguit connectarem amb el butlletí informatiu divendres. I recordem que farem aquesta aturada i a partir de les 5 reprenem la programació. Avui amb en Jaume tindreu a partir del capvespre en els petits plaers. Amb Jaume parlaran Andreu Canyelles, que ja està a la seva recta final del camí de Santiago. Després en Joanet el que me contes, per acabar parlant de les Verges. Tindrem música, tindrem, la millor, també serenates, eh? En Corda Amarada. No vos ho perdeu. I de què vau de passar un feliç dijous i tornarem amb més fil per randa demà a partir de les 9. Gràcies per sintonitzar-nos. Adeu.
1: Estardó, al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El govern es planteja estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran al sector primari davant la dramàtica situació que pateix per l'encariment dels combustibles. Així ho ha suggerit avui l'executiu en una reunió que ha mantingut el vicepresident econòmic Antoni Costa i el conseller d'Agricultura Joan Simonet amb el sector dins la ronda de trobades que manté per analitzar la situació davant l'augment de la inflació.
2: El gerent de la patronal agrària Saja, Xisco Salvà, ha explicat que els costos de producció efectivament han patit un encariment progressiu en els darrers 7 mesos i temen que es converteixi en un problema estructural. Per això ha demanat a l'executiu que faci força perquè la PAC, les ajudes financeres que atorga al sector la Unió Europea, compensin també la insularitat.
3: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
1: Atenció ara a aquesta notícia. El 9% de la població de les Balears va tenir problemes per pagar el lloguer o la hipoteca durant l'any 2025. Són dades del darrer informe de l'estat de la pobresa publicat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social. Aquest estudi assenyala directament l'accés a l'habitatge com un dels factors principals que generen vulnerabilitat econòmica i pobresa a l'arxipèlag.
2: Tot i que la situació a les illes és preocupant, les dades es varen situar lleugerament per davall de la mitjana de l'Estat, on els retards en els pagaments varen afectar el 10,5% de la població espanyola. Pel que fa a la pobresa severa, és a dir, aquelles persones que viuen amb manco de 679 euros al mes, la taxa de les Balears se situa gairebé en el 7%. És una xifra que es manté per davall també de la mitjana, fixada en el 8%.
1: Als tribunals, l'Audiència de les Balears en reobre la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Febrer, pel cartell de la festa LGTBI de la Rebel·la de Sant Sebastià. El tribunal ha acceptat el recurs de l'associació Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutge d'instrucció en considerar que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.
2: És una polèmica que va començar el gener de 2025 arran del cartell promocional de la festa. La imatge mostrava el patró de Palma, Sant Sebastià, representat amb una llonganissa als genitals i també una santa a qui un dimoni tocava les parts íntimes. L'organització Querellant acusa el partit polític d'utilitzar imatges religioses per fer representacions sexuals i també de fer servir la burla a la fe com a propaganda ideològica. Amb aquesta resolució judicial, el cas es reobre de manera oficial i amb dues implicades hauran de ser ara investigades per determinar si existia una intenció clara d'ofendre les creences dels cristians o si la difusió de la imatge s'empara dins el dret a la creació artística.
1: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria. El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts passat d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat. Amb aquest apunt arribarem a la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: D'avui dijous, 15 d'octubre, el socialista Pere Joan Pons serà el nou delegat del govern estatal a les Balears. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per les eleccions municipals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres del dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia tancar l'acord amb Més en les pròximes hores.
0: Un detingut per l'incendi dins l'assentament de caravanes a l'aparcament de Son Hugo, a Palma.
1: La policia encara manté la investigació oberta, però de moment ha arrestat aquest home de 30 anys com a responsable del foc, que no va causar ferits greus, però va cremar tres vehicles i ha deixat sense sostre quatre persones. Alguns dels veïnats que viuen a les caravanes de Son Hugo es mostren preocupats amb la desgràcia i diuen que senten por després dels fets.
2: Pues con miedo, si quieres que te diga la verdad. Con miedo porque esto es un detonante. Esto es un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
0: El govern continua les reunions amb els diferents sectors econòmics afectats per l'encariment de combustibles.
1: Avui de matí ha estat el torn de pagesos i pescadors a qui l'executiu els reconeix la situació dramàtica que pateixen. Per això ha plantejat ampliar i estendre en el temps el paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. Unió de Pagesos ens reclama que, a més de nous ajuts, es faci complir la normativa que ja existeix sobre consum de producte local en el sector turístic. A Sebastià Ordina, secretari general de l'entitat agrària.
3: La llei que obliga a consumir un 3% de producte local, aquesta llei no se fa complir per una senzilla regla de 3. És a dir, si venen més turistes i augmenta la partida de manutenció, totes les explotacions agroalimentàries n'haurien de donar compte d'aquest augment de ventes. Això no està passant, ve més gent, gasten més en menjar, però totes les explotacions agràries facturen menys que l'any passat.
0: A Eivissa ha entrat en fase epidèmica de grip.
1: És l'única illa de les Balears on ja se superen els 50 casos per cada 100.000 habitants, un repunt que coincideix amb el final de la temporada turística. El govern torna a insistir als ciutadans en la importància de la vacunació. Avui s'ha iniciat la campanya als centres educatius d'Eivissa. Manuela García és consellera de Salut.
4: Estamos en una tasa de nivell umbral que son 36 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo en Ibiza tenemos 50 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, hemos superado el umbral de fase epidémica de la gripe A. No hay un aumento ni una mayor presión en las zonas de urgencia, no hay un aumento a nivel que se haya notado, ¿no?, en otro elemento.
0: Cau la compravenda d'habitatges també entre els estrangers.
1: Segons el Consell General del Notariat, el primer semestre de l'any els forans van fer 2.390 operacions de compravenda a les illes, un 15% manco que l'any passat. En paral·lel, el preu del metre quadrat continua en alça i supera els 5.300 euros, un 9% més en un any i el doble que l'estat.
0: I el Papa Lleó XIV evoluciona de manera favorable i ja ha començat a caminar i a fer fisioteràpia respiratòria.
1: El pontífex continua ingressat al Policlínic Gemelli de Roma, on va ser operat dimarts d'un càncer de pulmó. Fonts vaticanes han informat avui que el Sant Pare ha passat una bona nit, s'ha aixecat i ha pogut berenar amb normalitat.
0: I d'així arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern, en col·laboració amb l'IBABI, cedirà 15 pisos públics als Consells Insulars per a persones majors de 65 anys en risc d'exclusió social. Seran un total de 35 places destinades a persones grans, autònomes, que no tenen perfil per anar a una residència, però que tenen dificultats per trobar un habitatge. Un col·lectiu que ha crescut els darrers anys. N'ha parlat la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, després de la conferència sectorial que ha tingut lloc avui a Menorca.
2: Hasta ahora pues el recurso del que podían disponer en muchas ocasiones era, por ejemplo, pues el de la plaza de una residencia, ¿no? Por una cuestión de prioridad social, pero evidentemente nos estamos encontrando con perfiles que son completamente autónomos, que no son perfil para estar en una residencia, sino que pueden vivir pues de forma autónoma, ¿no?
1: I el govern continua la ronda de reunions amb els sectors econòmics i socials per analitzar l'impacte de la inflació. Aquesta hora baixa serà el torn dels transportistes. De fet, l'executiu ha informat que avui ha resolt el quart pagament de les ajudes del primer paquet per la guerra a l'Orient Mitjà per un import de 6,2 milions d'euros. Aquest matí, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, també s'ha reunit amb el sector primari per tractar la situació que pateix per l'encariment dels combustibles. El gerent de la patronal agrària Asaja, Xisco Salvà, demana que les ajudes també compensin la insularitat.
3: L'IVA Balears suposa més o manco un 30% més que a la resta de la península i que aquesta PAC reconegui exactament les particularitats de tots els agricultors de les Balears i que tots aquells puguin entrar dins el sistema de les properes ajudes de la PAC del període 2028-2034.
1: Més qüestions. Pere Joan Pont serà el nou delegat del govern espanyol a les Illes Balears. El senador socialista per Mallorca substituirà així Alfonso Rodríguez, que fa dos dies va anunciar que abandonava el càrrec per centrar-se en la seva candidatura per a les eleccions locals de Calvià. Es preveu que el relleu sigui efectiu al Consell de Ministres de dia 27 d'octubre. D'altra banda, el Partit Socialista posa damunt la taula el nom de Catalina Cladera per ser una de les candidates al Senat per Mallorca. El PSIP confia tancar l'acord amb Més durant les pròximes hores. Eivissa és l'única illa de les Balears que està en fase epidèmica de grip. La pujada, coincidint amb el final de la temporada, supera el llindar dels 50 casos per cada 100.000 habitants. Per això el govern recomana la vacunació. Avui s'ha iniciat als centres educatius d'Eivissa. Salut Pública espera vacunar 2.600 infants d'entre 3 i 5 anys. L'any passat es va protegir el 40% de la població infantil contra la grip i aquest any esperen augmentar-ne el percentatge. Estefania Molina és infermera del Centre de Salut d'Esviver.
4: Hacemos que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos, que son los que van a luchar contra esa enfermedad, de tal manera que cuando volvamos a estar expuestos a ella, ya tenemos esos anticuerpos con los que luchar.
1: I detingut el sospitós d'incendiar una caravana a Son Hugo. La Policia Nacional ha arrestat un home d'uns 30 anys com a presumpte responsable del foc que va afectar dos vehicles més a l'aparcament d'aquesta instal·lació esportiva de Palma. Tot i que en un primer moment es creia que l'autor de l'incendi podria ser l'exparella de la dona que vivia a la caravana on es va iniciar el foc, la Policia Nacional ha confirmat que els fets no tenen res a veure amb la denúncia per violència masclista. La investigació continua oberta per esclarir el succés que ha generat molta incertesa entre els residents de l'assentament.
5: Con miedo, pues un detonante, ha sido un detonante para que intenten sacarnos de aquí.
6: Que nosotros aquí ya tenemos miedo de poder hablar, de decir cualquier cosa. En este mundo hay muchos racistas contra nosotros.
1: Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a IB3.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: I de Tres Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El vicepresident econòmic Antoni Costa es reuneix a aquesta hora amb representants del sector del transport, la construcció i les navilieres per analitzar la situació econòmica derivada de l'augment de la inflació. Una reunió que té lloc a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Anem fins allà on hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Què sabem de la reunió?
2: Bon dia. La reunió ha començat fa mitja hora i, a més del conseller d'Economia, Antoni Costa, també hi han assistit per part del govern diversos càrrecs polítics d'habitatge, cicle de l'aigua i transports. Tots ells disposats a reunir-se amb representants dels sectors econòmics que, a més, han notat la inflació dels preus arran de la guerra de l'Iran i les polítiques aranzelàries dels Estats Units. Segons ens han explicat, han vengut sobretot a escoltar les propostes de les institucions i les mesures per pal·liar-ne els efectes. El Guillem Rosselló, de l'empresa Preïlla, és part de l'associació Construïm.
3: Augment de l'energia i després en els materials que nosaltres utilitzem per fer, per se fabricar. I després ja directament a l'hora de vendre és el cost de transport, que aquí podem veure també com ha hagut un increment dels carburants que ha estat força elevat, que això, evidentment, traslladar-ho en els preus és molt complicat.
2: A partir d'aquí el que se cerca són les mesures que es poden aplicar a curt termini per mitigar els efectes damunt la producció i per poder servir uns preus competitius. Estarem pendents de la duració i dels resultats d'aquesta reunió.
1: Gràcies, Francesca. Doncs en seguirem ben pendents. De fet, en el marc d'aquesta ronda de contactes aquest matí, el vicepresident també s'ha reunit amb el sector primari. Ha posat sobre la taula estendre el paquet d'ajudes per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran davant la dramàtica situació que pateix el sector per l'encariment dels combustibles. Canviem ara de qüestió perquè continua la polèmica pel cartell de la festa LGTBI de la Rebetlaga de Sant Sebastià, després que l'Audiència de les Balears hagi decidit reobrir la causa contra la líder de Podem a les Illes, Lucía Muñoz, i la il·lustradora Lluïsa Fabré. El tribunal ha acceptat el recurs de l'Associació Advocades Cristianes i ha revocat l'arxivament de la causa que havia decidit un jutjat d'instrucció. Considera que els fets podrien constituir un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos. En canvi, Lucía Muñoz, de Podem, lamenta que reobri la causa i defensa la creació artística.
4: El cartel de San Sebastián tenía una intención muy clara, que era publicitar una fiesta queer mostrando la cara más reivindicativa del patrón de Palma, de San Sebastián. Porque no es únicamente un símbolo religioso, lleva siglos siendo también un icono erótico y una figura de referencia para la comunidad LGTBIQ+.
1: I Menorca dobla el nombre de psicòlegs a l'atenció primària i passa de 3 a 6 professionals. Un reforç que permetrà reduir els temps d'espera, detectar abans els problemes de salut mental i acostar l'atenció psicològica als pacients. Els 3 psicòlegs nous començaran a passar consulta dilluns. Doblar la plantilla permetrà atendre de manera més ràpida les persones que pateixen malestar emocional, ho explica Margarita Rodríguez Loeix, la directora d'atenció primària.
5: Tendrán más accesibilidad, más disponibilidad para tratar todos los malestares emocionales que tengan que ser visitados.
1: I en la plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que finalment l'execució militar per afusellament no es retransmetrà en directe. En un missatge a Truth Social, Trump explica que la retransmissió serviria d'exemple, en paraules del president, perquè tothom vegi com els Estats Units tracten els terroristes. Ara bé, assenyala que hi ha gent amb bones intencions que preferiria no veure-ho. Per tant, ha decidit que l'acte no es retransmetrà, però que familiars propers a les víctimes i podran assistir si així ho volen. L'execució de Nida al-Malik Hassan, qui va matar 13 persones en un tiroteig a la base militar de Fort Hood, a Texas, el 2009, serà el 3 de desembre. Amb aquest apunt hem arribat a les 5:04. Tornem amb més notícies a les 6.
0: Més informació.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
7: La música i la seva evolució. Un programa de Mateu Vila,
6: cada primer dijous de mes tens una cita en Ràdio Pollença.

0: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
1: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
1: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
3: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Molt bon capvespre. Iniciem el dia d'avui aquest petit plaer de tardor d'avui 15 d'octubre, avui és dijous, per cert, molt d'any Tereses, avui és Santa Teresa. Si en coneixeu cap, ja li podeu donar els molt d'anys. I bé, iniciem el programa d'avui, el programa d'avui capvespre, és dijous, i com sabeu, avui tenim... Cada dijous hem connectat amb en Andreu Canyelles, que està fent el camí de Santiago. Bé, d'ahir avui fem la darrera, perquè ja diumenge que ve arriba a la seva meta final, que és el camí que s'arriba a Santiago de Compostela, a la ciutat. Haurà fet 878 quilòmetres. Bé, d'ahir avui connectarem, farem la darrera connexió, això serà de les 5 i mitja, i mos contarà, farem una petita repassada de tot el que ha estat el camí de Santiago per ell, aquesta experiència, i mos contarà més coses. Això serà a les 5 i mitja. Just després d'ell, també ja sabeu que també el dijous cap vespre tenim el que me contes, tindrà una Joaneta Joaneta, que tampoc m'ha volgut explicar molt bé de què va, per tant l'haureu d'escoltar, o sigui que després d'en Andreu una bona nou molt en fora, perquè vendràs que me contes, que serà una Joaneta Joaneta i un servidor. I això serà a prop de fins les 7:20, una cosa així, farem una petita pausa musical i enganxarem després, com sabeu, dimecres que ve, són les Verges ja, estem a mitjans d'octubre i ja encetam aquesta festa nostrada tan tradicional per Mallorca com és el 21 d'octubre, que són les Verges, aquestes bunyalades, i aquí Pollença ho celebra especialment amb una tradició ben nostrada, que és aquesta cantada de serenades per diversos carrers. Bé, i d'ahir tindrem membres de Cor de Marada, vendran en cantaires i mos ho explicaran a les 7, això serà de les 7 a les 8, la darrera hora del petit plès d'avui 15. I d'ahir, abans d'anar per aquesta programació, fem com sempre un repàs per l'agenda d'aquesta setmana del municipi.

i ho feien recordant el Club de Lectura aquí a Pollença. Recordeu que teniu el Club de Lectura Infantil. Per més informació podeu passar per Can Llobera, allà a la plaça Vea, o podeu fer també contactar a través de l'adreça de correu electrònic mediadora@jpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, es fan a la Biblioteca del Port, les sessions són sempre el darrer dimarts de cada mes i les inscripcions i l'informació ho podeu fer enviant un missatge a info@siracusacultural.com.

i IMSER posarà en marxa el nou servei de recollida de residus al Parc de Pollença, com ja vos hem anat anunciant, i a les urbanitzacions de Bellresguard, el Vilà, Llanaire, Gotmà, Silla, Boca i Hàbitat. Per això, des d'aquest dimarts i fins dissabte, fins aquest dissabte, els veïnats podeu passar a recollir el kit necessari pel nou sistema, ja que l'OH del Port de Pollença és necessari per al nou sistema a l'OH del Port de Pollença. Disculpeu. Per la mare d'entitats, i començam amb la Fundació Roger Villalonga. Aquest cap de setmana, dissabte, tenen l'excursió de Cala Murta. Està oberta per a tothom, fins al Coll dels Ams, és gratuït, i però és necessari l'autorització per a cotxes. Això sí, sempre que ho tens ho permeti. De moment, ja sabeu que les dades meteorològiques no són massa bones per aquest cap de setmana, principalment diumenge i dilluns, dissabte ja se començaria a embrutar, però bé, en principi segueix en peu aquesta excursió, dissabte, com deien, dia 17, fins al Coll dels Ams. Això serà gratuït. Després, diumenge, dia 18, celebra la Diada de Cala Murta. Serà a les 10:30 i hi haurà una xalada en vers amb Bernat Cifra. Serà a les 11:45, a les 12:15, hi haurà un acte poètic musical amb el Cor de Pollença i els Rapsodes, Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I a la 1 hi haurà finalment un refresc. El bus és gratuït, però cal inscripció prèvia i és necessari, com sabeu, autorització per si voleu anar en cotxe. Per demanar tota la informació per aquest assumpte, podeu telefonar al 971 53 37 12. Per a la mare de tercera edat de Colònia, aquest viatge a Galícia que ja fan a primera setmana de novembre, del dia 7 al dia 12 de novembre. I també, dins el mes de novembre, en aquest cas el 25 de novembre, fan el 36 aniversari de l'associació. I com ho fan? Amb un dinar de celebració a Can Tronca, a les 2. El preu són 30 euros i les inscripcions les podeu fer a partir d'avui, dia 15 d'octubre, a les oficines d'aquesta associació. I per la mare de l'Associació de Persones Majors de Pollença, dijous de la setmana que ve, 22 d'octubre, fan dia del Bunyols. Recollida de tiquets, podeu recollir els tiquets els dies 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 20, entre les 5 i les 7:30, presentant el carnet de soci. També hi haurà una xocolatada per un preu de 3 euros, però s'ha de comprar anticipadament. Per la mare de l'Associació de Persones Majors Mà Blava del Port de Pollença, que celebrarà les festes de les Verges dimecres, dia de les Verges, 22 d'octubre, de les 5 a les 7, amb bunyols i xocolatada. A les 7:15 hi haurà un bingo extraordinari amb sortejos i música. La bossa de bunyols en xocolata tindrà un preu de 5 euros, mentre que la bossa de bunyols costarà 3 euros. Els tiquets es poden comprar a l'oficina d'aquesta associació els dimecres, divendres, dissabtes i diumenge als capvespres.

I la propera data de donació de sang serà a Pollença, és demà divendres, dia 16 d'octubre, aquí al PAC, i pel que fa al Port de Pollença serà el dilluns 26 d'aquest mes al Port de Pollença l'Associació de Veïns. Recordeu que és ben convenient reservar cita prèvia a donasang.org. Anem a parlar de les quintes que estan de celebració. La quinta del 54 celebren 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà a final de mes, dia 31 d'octubre, a les 2. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant La Parra. La quinta del 47 també fa un dinar de celebració al restaurant La Parra, també serà el dia 7 de novembre a les 2:15. Per més informació podeu contactar amb en Tomàs al telèfon 662 35 39 84. Per la mare de la quinta del 48, que també fan un dinar de celebració, al bar Tolos, el dissabte 31 d'octubre, a la 1:30. Per més informació, podeu contactar amb Felip Cerdà, 627 40 64 83. Tots aquest telèfon que vols facilitar, mica de manera molt ràpida, a vegades no dona temps ni agafar un bolígraf o un llapis, podeu mirar la nostra web i veureu que estan tots ben, estan posats, estan col·locats a la web i ho podeu veure, i si no mos cridau aquí a Radio Pollença, nosaltres els vos donarem de manera molt gustosa. Per la mare de la tropa de cornetes i tambors de Soldà, que el dia 5 d'octubre i fins avui, dia 15 d'octubre, tenen portes obertes. Les trobareu avui, dijous, entre les 8 i les 9, i això és el pati del Joan Mas. Per la mare d'Esplai, Esplai Worm, faran un taller de varetes màgiques, serà dia 17, que és demà, a partir de les 5, a Can Bum. El preu serà la voluntat i les inscripcions les podeu fer a través de les xarxes socials. I l'Associació de Veïns del Port de Pollença posa en marxa aquest dissabte les activitats d'esplai per al curs 2026-2027, adreçades principalment a infants de 5 a 12 anys. La proposta inclou gincames, manualitats, cuina i esports, amb sessions un dissabte al mes entre les 4 i les 6:30, una matrícula que val 10 euros. Les inscripcions es podeu fer a partir d'avui dijous, dia 15, i divendres, dia 16, entre les 6:30 i les 7:30, o dissabte, dia 17, entre les 11 i l'1, al local de l'associació, al carrer Mestral del Port de Pollença. Per més informació, podeu contactar amb en Moisés Xifra al 679 74 96 55. I Can Bum fa aquest intercanvi de roba infantil, accessoris i jugotes avui, dijous, dia 15, entre les 4:30, ja hi són, fins a les 7. Podeu deixar el que es pugui reutilitzar entre tal i vos donaran un val que podeu bescanviar dijous. I les d'Àrea en faran un concert i vetllada solidària a benefici del Puig de Maria. El proper dissabte 24 d'octubre serà aquí al claustre del convent. A partir de les 8 actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, a Nou Sedanà, Loteries Ballori, Drogueria Reus i les associacions de la tercera edat de Pollença. I acabam amb les entitats, parlant de l'Associació de Veïns de Pollença, que fa aquesta excursió pujades aquest diumenge, dia de 8, inclourà dinar i tornada per tothom. El preu són 28 euros i les inscripcions les podeu fer... Perdoneu, ara veig que està suspesa pel mal temps, m'ho havien posat. Per tant, s'ha suspès aquesta excursió, suposo que vol donar nova data. I encara queden places pel viatge a Galícia. Contacteu amb ells si vos interessa, darrer dies de pagament pendents,
podeu fer, encara queden places. Això és a l'Associació de Veïns de Pollença. Recordeu, aquesta excursió que tenien a Lluc per aquest diumenge s'ha suspesa pel mal temps, però encara queden places pel viatge a Galícia si vos hi voleu acostar. Per la mare de la gent de ja dia per dia, avui dijous, a Cine Club, el Club Pollença, fa la tercera pel·lícula d'aquest mes d'octubre, aquesta de Caso 137, un thriller policial de producció francesa que es posa i denuncia la brutalitat policial. Dirigit per Dominique Moll, serà a les 8, com sempre, al Club Pollença, i recordeu que les entrades són 4 euros pels socis, 6 per no socis. Demà divendres hi ha teatre al Club Pollença amb l'obra 3 segons, interpretada per Alejandra Catalán i Carlos Talavera. Serà a les 8, les entrades anticipades les podeu adquirir al Club Pollença. Recordeu que el preu són 10 euros per als socis i 12,50 per als no socis. 3 segons presenta amb humor la intimitat d'una parella que després d'un sopar es troba misteriosament en una sala d'espera de la qual no sap com sortir-ne. I dissabte 17, presentació de l'editorial Veus Propis, també. El Club Pollença serà a les 8, Maria Martorell impulsa Veus Propis, un editorial que recupera en català obres d'escriptores dels segles XIX i XX que varen quedar fora del cànon. I recordeu que cada setmana tenim la 8a trobada mallorquina de Valdufes. Començarà demà divendres, 16 d'octubre, a les 4:30 hi haurà obertura de portes, a les 5:30 hi haurà jocs i premis, i a les 7:30 a la plaça de Cales Monares hi haurà l'espectacle Rituals de la CIA Ha Collective. Continuarà aquesta trobada dissabte 7 d'octubre, que a les 10 hi haurà obertura de portes aquí al claustre, a les 10:30 hi haurà tallers, a les 12 hi haurà espectacle, alguien que fa l'azar de la CIA, l'art d'Ocetar. I a les 1:30 hi haurà aquesta paella popular per 10 euros i després ja al capvespre a les 4:30 hi haurà aquestes Olimpiades Valduferes.

i acabant com sempre l'agenda, recorregut a les exposicions que podeu disfrutar, que podeu visitar encara aquí al municipi de Pollença. A l'Iglesia del Convent de Sant Domingo encara podeu visitar fins a la setmana que ve, fins al 25 d'octubre, a Naturezza del Bano Alfonso, al Club Pollença, i allargada, a més, fins a final d'any, aquesta fantàstica exposició de Xes que ha ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença. Recordem que estem a l'any 2026, és l'any Xesca ensenyat. També podeu gaudir de l'exposició a l'aire lliure, Sons de mar, això és el Passeig Sala Alegre del Port, i la seva comissària és l'antropòloga Diana Borràs. I el Passeig Sala Alegre també podeu disfrutar o gaudir les fotografies guanyadores del certamen de la de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, que fins ara han estat a Pollença i ara són al Passeig Sala Alegre perquè les puguin gaudir al Port de Pollença.

0: Nosaltres ara feim una petita pausa musical i a les 5 i mitja contactarem ja amb en Andreu Canyelles per aquesta darrera connexió amb el camí de Santiago, a veure manca mos conta. Fins ara.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

people, I'm going down to the moon.

0: Continuem en directe, són les 6:25. Aquesta veu inconfusible d'Antònia Font, d'aquesta cançó de Canta. I d'ahir, com que sabem que mos agrada, bé, mos agrada a tots, Canta, i mos agrada tot Antònia Font, i d'ahir vim de fer aquesta darrera connexió amb Don Andrew, amb en Andreu Canyelles. Andreu, com estàs?
1: Jaume, com va això?
0: Què passa?
1: Avui ja no me poso gaites.
0: No te poses gaites, te juro que he estat a punt, eh? He estat a punt de poder tornar a munyer i d'aquestes he trobat unes dones que pegaven d'aquests crits galegos. La, la, la, la, i jo dic, ara li posaré això.
1: M'estava on d'ells, sí? En estrenar top aquelles, macho.
0: Ja, però aquelles eren les xandongueires, aquestes sí que te recomano perquè són molt bones. A més, aquestes no només fan això, no? Que te toi pa terra perquè era estar a terra galegues. Ara ja has entrat, eh? Perquè pensé que eres a León.
1: Claro.
0: Dijous passat, ara ja has entrat a terra galegues. Com ha estat aquesta entrada?
1: Molt bé, idò, buf, una dura pujada, no sé sí. Si vas veure el vídeo, però un impressionant paisatge per jo, de les millors etapes que he fet, per no dir-te la millor, sí. Perquè entre Sant Jan i aquesta, buf, no sé quina quedar-me, però impressionant. La pujada de Villafranca de Bonany no, que és a Mallorca.
0: Villafranca de Bonany és a Petra.
1: Exacte, Villafranca del Bierzo.
0: Però Villafranca de Bonany és a la terra del nostre gran amic Tomeu Penya, però bueno, després has Puig de Bonany, que és a Pedra. Sí, sempre surt.
1: Sempre surt. Cal, mos l'haurem de cobrar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perquè haurem de dir, Tomeu, mos dones un, què se diu això, un, mos faci un bizum d'aquests. Un bizum villafranquer.
1: No, mos dediqui una cançó, també mos basta.
0: També mos basta, és veritat, sí, és veritat. Jo sempre jo només penso en dos vers.
1: No, només penses en dos vers, ja, sí, això no hem de donar aquest exemple.
0: Ara ja ho feu camí de Santiago i pensaràs que enviaràs.
1: Exacte, pensaràs i que enviaràs, com a persona te transformarà. Andreu... És impossible, perquè tu ets bona persona, no te pot transformar més.
0: Vaja, gràcies. Andreu, escolta, on te trobam avui? No tiris piropos en directe, hombre.
1: Vale, perdó.
0: Escolta, on te trobam avui? On ets? Perquè ja ets a Galícia, eh?
1: Sí, som a Galícia i ja som a Puerto Marín, que si molta gent ho coneix, és molt famós, perquè les típiques etapes que fas és Sarria, Puerto Marín, Palas de Rei, Arzúa, O Pedreiro, Santiago.
0: Sí.
1: Això, tothom que ha fet un camí francès i ha fet les darreres etapes, se'ls sap com... Això són les vocals.
0: Sí.
1: A, E, I, O, que te les saps.
0: Sí, sí.
1: Tothom se les sap. I jo ja som a la segona etapa, que diguéssim, un segon poble, que se diu...
0: No has arribat a Sarria, encara, tu.
1: Ara no me sortia.
0: És que s'ha quedat bé. De Pau, són què fer? 700 i pico de quilòmetres, 800 i pico?
1: Ara en duc, sí, en duc 700.
0: Sí, però te'n queden 100, ara. Que arriba? Diumenge, a Santiago.
1: Menys. Arrib dilluns.
0: Dilluns qui ve. Dilluns qui ve arribes a Santiago.
1: Exacte.
0: A Sarria encara no ha arribat, eh?
1: Claro, he passat de Sarria avui a Puerto Marín.
0: A Puerto
1: avui
0: Marín.
1: Penjo vídeo al vespre.
0: I mem, claro. Novetats, de qui t'has trobat pel camí? Perquè per mi t'has trobat gent que conec, jo, per mi.
1: Gent que... Anna Núria.
0: No me diguis.
1: Ara estic pensant.
0: Bé, t'has trobat un parell, gent d'Eivissa, també he vist, t'has trobat unes eslotes d'Eivissa.
1: Exacte. És que, claro, és que ahir justament m'he trobat dues eslotes d'Eivissa i ara jo estic pensant.
0: Sí.
1: Com putes les coneix, si són d'Eivissa.
0: Perquè ho vas penjar.
1: Per aquí hagut... Clar, és que de per aquí hagut que hi havia Núria, que era de la vila.
0: Na Núria, exacte.
1: Amb tu, Jaume.
0: Exacte, correcte.
1: I coneixer a son pare.
0: Jo és que conec en Baltasar, clar, son pare, i n'Antònia, que ets sa mare. Exacte. Jo conec en Antònia, ben Baltasar de Manacorí, però s'ha casat a Santa Margalida de Manantònia, que ets sa mare de Núria.
1: Perquè mai, segurament.
0: Sí, sí.
1: I sou germà en Pinya.
0: En Josep Toni, exacte, sí. Són
1: germà de... Estic enterat, també.
0: El seu germà fa de vegades fa de DJ, fa de jockey.
1: Exacte, m'ho va contar. Correcte.
0: Crec que és DJ Pinya, exacte.
1: Sí, me'l vaig trobar a Núria, just, és que jo anava caminant, no sé quina etapa era, crec que anava cap a... Bueno, me'n record, saps què n'he fet, però anava caminant i una lota m'ha dit, perdona, i jo, clar, vaig sentir perdona.
0: Uep, què passa aquí?
1: Perdona en Mallorca, saps? I jo, ui. I m'ha girat i m'ha dit, tu ets de Mallorca? I li dic, sí, per què? I diu, veus, mon pare m'havia xerrat de tu i jo estic cercant qualcú que tugués la bandera. I clar, com que jo t'ho he penjat a la bandera del Balears, a la maleta va dir, claro, és aquest. I res, vaig
0: estar... No te perdo.
1: Exacte, vaig estar un rato xerrant amb ella i després el dia següent hi havia una etapa que jo, és quan m'he doblat el turmell, baixant.
0: Vaig veure, dic, cara, no em fa de mal, això és un desastre, no m'arribarà sense, vaig pensar jo.
1: No, però és que tot això que me passa és que és increïble, perquè No ho sé. Jo intento fer les coses bé. Jo quan baixava anava poc a poc, saps? Mirava les pedres i tal, però mai per xerrar amb dos de Girona de futbol, xerrant de Mallorca i Girona, mai era un moment, cataclac, ja està.
0: Dos està
1: content. La vida.
0: Dos està content. Va guanyar Mallorca.
1: Bé, va guanyar 3-2, és vera. Però això és com la vida. Te despistes un poc i clac, te la clava.
0: Exacte, exacte. Això també fa una part del camí, no? Ben que dic que aquestes coses, si no, no tindria, si t'ho fot llis, no tindria res que contar.
1: No, clar, però és que, clar, jo he començat d'utomí, saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: No és que he començat de pollença, jo que ja he començat d'utomí, perquè entre la maleta, una intoxicació, i ara me cago en dir, m'he fotut un turmell,
0: no t'has
1: avorrit. Que mai m'estic bé, no?
0: No t'has avorrit.
1: No, és que tothom m'ha de pròdic. Teniràs 33 etapes tot sol. I ja t'he dit jo que tot sol no estàs. Sempre estàs en qualcú, sempre fas algo, sempre tens... Jo què sé, vas a un bar i... buenos días, buen camino, i xerres amb un, xerres amb un altre. Jo aquest viatge he pres molt anglès, italià. Mm. Això, la primer.
0: Sí.
1: Perquè estic cansat de xerrar amb anglès i amb italià.
0: Clar.
1: L'espanyol, ja t'he dit jo que el castellà no l'he millorat. Ara, altres llengües, sí. Ja a mi me falta xerrar un pot de rus.
0: Escolta, ara potser trobaràs qualcun, encara te queda, que no, ara un 100 i pico de quilòmetre, o 100, o menys de 100 ja.
1: No, més, perquè pensi que després me'n vaig de Santiago a Finisterre i a Múrcia.
0: Sí, però això no varen quedar que no m'has dit que no ho volies publicar, ni això era una cosa com més personal, no, que faries
1: bueno,
0: tu, no?
1: Però per dalt ho he de fer, les meves cames ho...
0: Però hi vas caminant, perquè de Santiago a Finisterre i a Múrcia hi aniràs caminant també, o hi aniràs ja
1: sí,
0: més
1: són,
0: en 4
1: anys? Sí, són 120 quilòmetres més.
0: I vas tot sol també?
1: Tot sol.
0: Mare de Déu, bueno, jo el que va dir un professor diu, tampoc pot anar i te'n pots anar a Toronto, va dir.
1: A Toronto, no, això ja està menys fort, jo soc xerrant d'anar, tio.
0: Sí.
1: Toronto, Canadà.
0: No t'ho tires a l'Atlàntic.
1: Jo ho vaig pensar. Si ho penses és... jo crec que ara és un moment, estic preparat, estic ja... Ja duc la rutina de dia a dia, i clar. A lo millor si dius, mira, d'aquí 2 anys ho faré, a lo millor no ho arribo a fer. Clar. I ara, que és un moment que estic preparat i tot això, què és fer 100 quilòmetres més, si ho penses?
0: Estàs encalentit ara, a veure, que quan estàs encalentit ja tantes 10 que 20, ben que dic que... Quan ja estàs en marxa, estàs en marxa.
1: Clar, és com anar cada dia a córrer 10 quilòmetres i te diuen, un dia en faré 15. Mm. Clar, aquests 5 quilòmetres de més no, ja no te fan res, saps què t'ho vull dir?
0: Exacte.
1: I no, bé ser el mateix.
0: Va. Això que fas que t'aniràs a Finisterre, que això és Costa de Mort, eh? Això és una passada. Has estat cap vegada?
1: Hi he estat, però... O sigui, anant en cotxe. Però anem tampoc és per tant, és com anar a no far-ho a Formentor.
0: Bé,
1: és una que l'he tirat.
0: És diferent. Els colors de la mà són diferents. Ja t'ho veig.
1: Sí, fas
0: a Formentor. No, el mateix no, però... tractament. Seran un primer de...
1: Ja, bueno.
0: Seran un primer
1: de... Perquè a mi hi ha un far-ho també.
0: Hi ha un faro.
1: Hi ha l'acantilat aquell, però fa molt d'any ja, crec que va ser un 2016 o 2017 que vaig anar.
0: Però tu que vas anar a veure la Torre d'Hércules, perquè la Torre d'Hércules no està a Finisterre, la Torre d'Hércules està a Corunya, i és darrer far de la punta de la Corunya, i després sí que a Finisterre hi ha un altre far.
1: No, vaig anar a Finisterre. El que passa és que després Múrcia, que m'ho han recomanat molt perquè és un poble molt guapo, està a 30 quilòmetres de vora Finisterre.
0: Sí. Ah, Múrcia és molt guai. Sí, t'agradarà molt, ja veuràs.
1: Tu has estat a Múrcia.
0: Jo te vaig dir que...

0: Cada vegada que veig una història teva dic, comences dient el que no me passi a mi, dic, ja està, dic, ja li has arromput una orella i després has enfocat un senyor, conta-ho.
1: No, que jo anava caminant un dematí per...
0: Ha fet molta gràcia.
1: Per un camí, i claro, hi havia boira damunt, saps? És que encara és millor. I hi havia un home davant i havia que començava a fer esses. I jo dic, tu, jo primer m'he preocupat i dic, mem, que no està bé.
0: Clar.
1: I després, quan l'he passat, fa una olor alcohol, però és que això de que han moixat...
0: que tira d'esquena.
1: Sí, quan hi havia la patrona, sí, que entrava i t'entrava una bufarada d'alcohol.
0: De l'alborada i tot això.
1: Sí, vas i dic, buah! I després me diu, young boy, come on. Quan
0: tu pots.
1: Jove, tu pots. I jo pensant, sí, claro, tu lo que dures un pet d'un 15.
0: D'un 15, tio, perquè jo quan te juro que quan l'he dit, dic, mam, això no és possible. Jo me pensava que era un muntatge, dic, potser ara li he dit en aquest home que sap que faci de gat. I no, que va, anava de banda a banda, fou camí de banda a banda.
1: Escolta'm, perquè...
0: Però és que això...
1: En el final, quan acabo aquest segment de vídeo, jo justament llepo un mòbil, però ell justament s'atura, se posa les mans en el cap, està 5 segons així i torna a arrencar. I ojalà hagués pogut gravar això, tio, és que és boníssim.
0: Clar.
1: Jo, és que, quan l'he vist, me pixava de rialles, mem. Jo al principi m'he preocupat perquè dic que aquest home no està bé.
0: No deixa de ser curiós.
1: Quan he vist.
0: No deixa de ser curiós.
1: Claro, és que, escolta'm, això era en un quilòmetre o 3 o 4.
0: Sí.
1: Ni quedàvem 20. Anava amb vaqueros i fora sabates de trekking. I amb un pedal de...
0: Sí, és que jo deia que està molt, perquè ha sortit d'un after.
1: Quina paredes.
0: Perquè ha sortit d'un after, el dia em pato una motxilla i diu, vinga, camina.
1: Totalment, però jo dic, buah, aquest no arriba. I si arriba, l'aplaudiré. Així el veig.
0: Andreu, més coses. Vol que fem una mica de resum de lo que ha estat tot aquest d'això?
1: Vols
0: escoltar qualque salutació que te varen enviar, d'aquelles que te varen enviar? Vols escoltar qualcun especial?
1: Ah, avui ja no n'hi ha més.
0: No, he hagut d'anar... I mira que he gretat i he mirat, llavors manca, però no. Volia que entrés la teva lota, el que passa que, clar, la teva lota jo no he pogut, he cridat a l'Necessit, vaig cridar al Ministeri d'Interior, i no, m'han dit, no el coneixem,
1: no crec que hagués volgut entrar, li fa vergonya, a més.
0: És un tall de bou que hagués fet, no hagués entrat, és un tall de bou que com és que t'havien fet, el que passa que, clar, tampoc, ja t'he dit, que t'he tirat de Ministeri, Delegació del Govern... I no hi ha hagut manera, no? No hem pogut de cap de ser manera, no, està igualitzable.
1: Li perdon, que m'ha deixat tenir-me un mes.
0: Ja és molta cosa, això.
1: Exacte.
0: Ja és molta cosa. Tu pareix escoltar amb Anna Maria Antònia. Jo que m'ha agradat molt Anna Maria Antònia, jo em vaig emocionar molt. Ella se va emocionar, però jo també em vaig emocionar. Els recordem.
1: Vinga.
0: Espera un moment, que ja m'ha fallat, ara.
1: Jo estic esperant un àudio i he sentit de morir.
2: Vinga, ja ho sentim. Vull donar una sorpresa i saluda't-te. Dic-te que te veig cada dia, que te veig molt bé, vas molt atareat, però ho fas molt bé, t'engresques molt en els pobles i per allà on passes i mos dones informació a la gent. Encara que veig... que vas a tope, però és d'agrair. Bueno, te volia donar aquest saludo, dona't molt d'ànims, i que ja falta menys, però se't molt bé. Una forta abraçada.
0: Te'n dones compte, Andreu, que... Ah, no, és a tu que te senten, anava a dir. Que senten a darrere d'estall de bou de ta mare, senten a qualcú. Jo pensava que era ton pare, però no, és a tu que te senten. Gent per darrere. Tens gent per darrere, tu, ara.
1: Bueno, sí, és que són com una placeta.
0: Veus? I vés a sentir això. Me pensava, jo li vaig dir, bé, mira, quan te... Dic que vaig preparar estall de bou de ta mare, li vaig dir, si em poguessin tenir un de n'agarrava... Però, que és engarrava o n'agarrava? És mascle o femella? És engarrava.
1: És mascle, però la veterinària m'ha renyat perquè m'ha dit que l'he feminat. Perquè en teoria garrava és de dona, però ara li ha dit, un homes no tenen gènere.
0: I si és veterinari, escolta, sí, exacte, i més tu poses en
1: el... Exacte, com si m'hi posaràs tora.
0: Exacte, i va posar, ja que sé, la mà...
1: Com a marina.
0: Exacte, sí, totalment. I d'ahir em van voler fer un d'engarrava i no hi va haver manera. Perquè jo li he dit a mare, dic, sí, dic,

0: i de ton pare en Jaume, però segur que tampoc no es van poder posar d'acord i no sé què va passar, i al final ho va enviar ta mare. I jo he dit, si engarrava lladre per darrere ja serà, va, ja serà xumo, i deia, no, va,
1: ja,
0: no,
1: serà massa.
0: Ja serà massa, ja no. Se cerca l'enyores, eh, que sí?
1: Ben, ben, ben. Moltíssim, moltíssim. És que diuen que, a veure, us animals fan estimar molt, eh? I quan els atendres de petits, que cada dia estàs amb ell i el treus a passejar, això, l'enyor moltíssim. Uh-huh. T'ho dic en sèrio, jo, mama, és que ara quedaré fatal, però és que em falta engarroba, t'ho dic en sèrio.
0: Cap problema, te queda menys, que tornes dir 24, si no vaig equivocar, que és dissabte, no, és veritat?
1: Sí,
0: i ja està,
1: 24. I el bo, saps què és? Que jo torn, uh-huh. O sigui, ja fui l'avió de la 1,
0: sí.
1: A les 3 arriba a Mallorca,
0: sí.
1: I me'n vaig directament cap a Sineu a pinxar
0: sona,
1: música en un tardeo.
0: Me sona que ho vas dir, me sona que ho vas dir.
1: I en un tardeo d'autònoms que fan parició.
0: Sí, fan parició.
1: El primer que faré...
0: Això en quina hora és, a Sineu?
1: A partir de les 6, crec.
0: A partir de les 6, o sigui que tenien la maleta a l'aeroport cap a Sineu. I això on ho fan, a la plaça?
1: No, en un bar Castell, Can Castell.
0: Can Castell, sí, sí.
1: Idò, escolta'm, arribaré ja que pareix que un rodamont. Jo ara me poso un tassó en terra.
0: Sí.
1: I t'ajur que la gent me tiraria monedes.
0: Ja bé, escolta, te pot llevar mèrit que pareixes com que vol, que pareixes un mort de fam.
1: Com d'ell, sí, tio, no m'has vist avui la foto d'un 100
0: quilòmetres. Home, la barba t'ha crescut, sabeu que t'ha crescut
1: amb la barba,
0: però no pareixes un homeless, tampoc, en la barba.
1: Escolta'm, a la maleta, sí. que està...
0: Arribaràs allà.
1: Faig-lo short.
0: Bé, dutxat.
1: La barba... No, perquè m'agrado que a mi, perquè si no vaig dutxat i faig-lo, ningú m'ho pot dir res,
0: clar.
1: Perquè és normal. Clar. Saps, ara no estaré acostumat a venir amb ell.
0: També, bueno,
1: ara m'hauré dutxar cada dia.
0: Bé, però
1: i així me puc dutxar cada 3 dies, no passa res.
0: Una perícia que tinguis la dutxa preparada quan arribis, perquè si no quedaràs la roba, de que posaràs i quedarà dreta. Ben, que dic.
1: No, això no, un pot de manguera i per avall.
0: I per avall,
1: ja està. Comunicant.
0: Ara escoltarem, no, però... ja que m'agrada molt també.
2: Antonio Rac, mem, com te va pel camino? Escolta'm, aquí tots confiem en tu, eh? Risc campanar d'Estein a mort en Don Andreu,
0: no,
2: confiem en el seu poder, no només potencial físic, sinó en el seu poder mental per arribar al final d'aquesta etapa, perquè sabem que Don Andreu se prepara una cosa com peix. I sempre confiem en Don Andreu, així que molta força, molt d'ànims i per aquesta etapa. Vinga, salut i alerta en saigua que veus.
0: Això de l'alerta en saigua que vau va ser molt bo, perquè a més ho diuen, ja, quan te van dir que havia begut aquella aigua del cementeri, que t'havien dit, sí, és potable, i tot això. I clar, i diu... sí, sí, te va fer aquesta petita cucada d'ulls.
1: Què passarà, Jaume?
0: Digues.
1: Ara te demanaré, què creus que pensaré quan si arrib a la plaça amb la catedral davant de Santiago?
0: Què pensaràs quan arribis a la plaça del Obradoiro, sí. Que se diu que és aquesta la façana?
1: És una cosa que...
0: Digues.
1: És una cosa que estic pensant aquests dies i dic, que no sé, és com és un moment que tu sempre penses, quan, jo què sé, quan tens una competició, sempre penses en què va, saps? Pues més o menys el mateix.
0: Que,
1: no sé, com serà arribar allà, és que no ho pens, però no m'ho imagino.
0: Serà emoció, serà emocionant.
1: Perquè
0: pensa
1: després de 33 etapes, és que
0: sí, sí.
1: És molt, jo ho penso.
0: 800 quilòmetres, que has creuat la península d'una banda a l'altra.
1: Exactament, jo no som conscient, o sigui, jo ara quan miro maps i veig tot el que he fet, jo flip, no. Saps? Però en el dia a dia, caminar, com que cada dia més o menys és com el dia de la marmota, és sí. Diferent perquè no sempre veu el mateix, però és aixecar-te, caminar, arribar al poble, editar, dormir i així tot ho tens,
0: clar.
1: Saps? Clar, jo, si ara tu me demaneixes quant de dies m'he anat, jo t'ho diria fa una setmana.
0: Sí, t'ha passat tant aviat, no? Perquè te passa molt aviat.
1: M'ha passat molt ràpid, i jo pensava que d'aquí 4 dies seré a la catedral, si tot va bé, perquè tu ja saps que me pot passar qualsevol cosa.
0: No crida'm el mal temps, no? Crida'm el mal temps. Que ha passat aquí que cap de setmana em dóna molt de mal temps.
1: Sí, no, dóna mal temps.
0: Aquí, a Mallorca, ja no ho sé.
1: No, i aquí també ho he
0: també.
1: Mirat.
0: I
1: dona aigua.
0: I no t'ho posis de baix cap pont, que no vengui una riada i te trobin a Càdiz.
1: Pitjor estar davall un arbre, o sigui, fa llams.
0: Bé, però davall un pont no t'hi posen. El primer que te diuen quan venen riades o a perill de riades és que no te posis de veure cap passada de riu ni cap torrent, perquè el torrent, quan vingui una torrentada, t'endú.
1: Però era un pont d'autopista, sí,
0: Tu pots ser un cas més viu i no te poses mai cap pont, no poses mai cap pont. Posa't a cobro dins una casa, dins un edifici.
1: Ojalà fos així.
0: Escoltant, si t'apareix abans d'acabar, és darrer, perquè també no l'hem d'escoltar, és el nostre.
3: Andreu, mira quin entre nosaltres...
0: Espera.
3: Volem que mos passin desgràcies.
0: Sonava s'espoti.
3: Volem que mos passin desgràcies i estic content sempre quan a qualcú li passa. Però bé, una
0: cosa que
3: vol que acabis aquest camí que has començat. I m'agrada que no t'aturis ni a Santiago ni a Finisterre, que vagin nedant fins a Ottawa. Si fa falta, faltant molt d'ànims, ja ho veia. Si se puede, don Andreu.
0: Aquesta veu inconfusible d'en Rebessó, que té aquesta veu inconfusible. És que malament no el deixes. Jo encara m'acosta distingir entre en Josep i en Toni. Però malament no el deixes, és que ja diries aquesta veu inconfusible. Saps què t'ho vull dir?
1: No, sí, jo és que ja el distingir de 200 metres en fora.
0: Tu fa molta estona que els coneixes.
1: Claro, i al final ja t'acostumes.
0: Jo no sé, jo encara no. Encara no ho sé.
1: No, bueno, normal, però és perquè entre a mi i nosaltres volen que mos passin desgràcies en el sentit no que te passi alguna cosa greu, però putadetes, saps què t'ho vull dir? El que se diu així.
0: Gracioses, putadetes gracioses d'aquestes que te passen.
1: Exacte, perquè mos fa gràcia. Però claro, ja crec que m'han passat abastament entre la motxilla i tot això, no?
0: Ara ja està.
1: Ja.
0: Entre l'Iberia. Entre Godiberia, entre la intoxicació, entre Ares, Peu, Estormell, bé, vinga, procura, cuida't-te, el deixarem aquí, m'ha estat molt de greu, però ja han passat 20 minuts, i és que 20 minuts passen volant, ja tenc que ser la convidada, sí, ja la tenc aquí, que ara me fa suet, i li faig jo suet també, pim-pim.
1: Uep, a més, si estàs lligant, i no m'ho estàs dient.
0: Bueno, això no ho veurem mai, ni us ho sabrem, no, no me diu que no.
1: A la ràdio, no se sap.
0: No. Andreu, moltes gràcies per col·laborar amb Ràdio Pollença, com sempre, moltes gràcies per aquest cap vespre de dijous que mos has donat, aquestes connexions, a més, és que caminàvem amb tu, mos has donat alegries, mos has donat passades de pena a vegades, i el resto volíem agrair que haguis passat i que haguis pensat en Ràdio Pollença i que t'haguis pogut connectar cada dijous.
1: No, només faltaria vosaltres per convidar-me, home, no puc dir no a Ràdio Pollença.
0: No, així anem. Que te vagi molt bé s'arribada.
1: Moltes gràcies. Ho veuràs,
0: igual,
1: o no?
0: Igual molt bé. Si ho veuré, com ho veuré?
1: Bueno, quan ho pengi a Instagram.
0: Això sí, que ho veig, jo te segueix, que me vagis pengis un bon seguidor.
1: Ja ho sé,
0: i a l'home i a veurem, que vull venir a veure com arribes en el tardeo de Sineu, de dia 24.
1: Ah, vendràs, l'home i jo.
0: Ventura sí, perquè a més tenc un dinar per voltants i a l'home i jo mos preparem fins allà. Si t'apareix, acabam com varen començar amb aquesta versió de Camins de Sopa de Cabra, que a més jo crec que s'ha quedat com a emblema d'aquestes connexions que han fet. T'apareix bé?
1: Sí, clar, és una cançó, és top. O sigui, és superguapa, així que la poden posar i res, moltes gràcies a tothom que mos escolta i sempre cap igual, que la meva motxilla avui ho canviarem i diré que duc a tots ho pollen sins i a un sant un de la vila, que ets tu, Jaume, perquè va aquest camí.
0: I un sant de la vila, vull dir Santa Margalida. Un sant de la vila.
1: Anava a dir un sant de la vila.
0: Andreu, que tinguin molt bona arribada i que vagi molt bé i cuida't. D'acord, una ferrada ben forta.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Igualment,
0: a tu.
1: Un beso. Adéu.
0: Adéu.

0: que me contés? T'ho contaré ara mateix. Que me contés?
1: Molt bon cap vespre, ja van dites de matí, vull dir, ja van dites de matí, sí, de matí ja va dir una Joana i una Maria, que eren aquí, jo ho he tornat a repetir de cap vespre, els dijous, i tenim que me contes, i tenim una Joana aquí, com està, Joaneta?
2: Hola, molt bé.
1: Benvinguda, sempre és un plaer veure-te, també molt ben de dijous en dijous.
2: Igualment.
1: Mos hauríem de veure més, no?
2: Jo vendria més, ja bé. Vendria més a veure vos.
1: Ara acabaràs, no? Ara acabes.
2: Sí.
1: I d'aquí, quan acabis, ja
2: saps. Estic me la compta enrere, em compta enrere.
1: Quan acabeu, 31?
2: 25.
1: Web. 25, això ja és aquí.
2: Clar.
1: Això el dissabte aquí ve.
2: Diumenge.
1: Diumenge, tant raó.
2: Sí, sí, sí. Com acabo dies.
1: Sí, això ja està. Després descansar, que és ben necessari. Després de la temporada. Que mort dues avui, per què me contes?
2: Bé, bueno, bon cap vespre a tothom. A tots els nostres oients, evidentment.
1: Com sempre.
2: Primer de tot. I res, avui te vull fer tornar enrere. Sí. Però enrere de veres. I a una època que miràvem la tele i quan arribava la publicitat, t'havies de menjar la publicitat sencera, perquè no podies fer zapping. I no hi havia botó de saltar, no podies avançar. I de tant de repetir-los va passar una cosa, que hi ha cançons i frases d'aquella època que tenim aferrades en un cervell encara a dia d'avui.
1: Sí. Denuncis, això, denuncis
2: sí, publicitaris. Sí, sí, sí, denuncis publicitaris. I bé, ho comprovarem ara mateix, perquè si jo te canto una mica i ja, tu me diu que és...
1: Ja te continuaré, no? Jo te continuaré, no? Tu continuarà, tu canta.
2: Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical.
3: Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical.
1: Què te pareix?
2: Bueno, fantàstic.
1: Preparadíssims aquí.
2: M'has preparat esquets total.
1: I això que no m'havien vist,
2: no,
1: però
2: no,
1: bé.
2: No, no.
1: Però mira, més o manco, hem sumat un poc a tu i ja tenim molt bon feeling.
2: Sí, sí, mos compenetram bastant bé.
1: Bastant bé, sí. És molt important.
2: Bueno, ho veus? Pot ser que no recordam de què va un sopar i vespre. No me'n recordo ara mateix. Però això surt tot sol. I avui jugarem un poc amb aquesta memòria. Pues, a vegades te cantaré qualque cosa, o com bé has fet, has trobat totes les melodies.
1: Sí.
2: Les...
1: Totes no, eh?
2: No.
1: Totes crec bé, que no.
2: Jo he vingut preparada per cantar.
1: Jo he vingut un parell d'exactes, si no cantarem.
2: No hi ha problema.
1: Ni un.
2: Ja he fet els meus gallets i calentit antes d'entrar. Però bé, altres recuperarem una frase i també n'hi haurà qualcun que recordarem, només perquè te descrigui un personatge. Perquè alguns varen aconseguir una cosa increïble, que és deixar de ser només publicitat i entrar dins la nostra manera de xerrar. Per exemple, a veure si aquesta te sona. Póntelo, pónselo.
1: I deia, mam, si tot sona això.
4: He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
5: Mío.
6: Mío.
5: Mío.
7: El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
1: Ah, oïda, això era aquest que tu vas te referir. No te referis a aquest?
2: Sí, sí, sí. Això era la campanya del Ministeri de Sanitat i d'Assumptes Socials l'any 1990 que promocionava l'ús de preservatiu entre joves. Sí. I això no venia ni detergent ni xocolata. Era una campanya institucional per fomentar l'ús del preservatiu entre joves, prevenir infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats, i va generar un bon rebombori en aquella època. Que no se xerrava tant com ara.
1: No, a més, tenien com a més, era com molt tabú. Tenia que anaves a la farmàcia i ho vies comprar, ja em van per
2: sempre
1: tot.
2: Sempre mandaves a col cucu.
1: Però, què vols? I tu des, condo. I quan sobretot si anaves a ser despòbula.
2: De què talla lo que eres?
1: Exacte, aquella que te de... Estra grande.
2: Ja. Però bé, després varen venir les màquines espenedores i mos varen fer un favor.
1: Així, sí, no? I em venen per tot i els pot comprar pràcticament tard per
2: sí,
1: tot. Però va estar molt bé aquesta campanya.
2: Ja no és tan tabú, i ja ho sabeu, joves, no joves, tots, emprar
1: i sobretot emprar, exacte, molt important.
2: I clar, mira si va funcionar com a eslògan que més de 30 anys després basta dir Pontelo. I ja també la gent, això no cap, i la gent que diu Pontelo, o sigui dir que això és tenir una frase ben trobada.
1: Clar, clar, clar, clar.
2: I entenc més, eh?
1: Jo també, eh? Més, tu ves mirant, jo me, mira, en la telepatia que mos caracteritza, jo n'he preparat un parell. Si tu me'n dius qualcun i jo en sent qualcun que el tenen preparat, pum, el te posaré.
2: Perfecte. Mira, aquesta crec que també és de les que no fallen. Busque, compare, i si encuentra algo mejor, cómprelo.
6: Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
1: Ah, oi, aquí ho tens. Jo t'he dit, tenint telepatia, n'he preparat més o manco. Jo no sabia quins havies de preparar, però més o manco he mirat i clar, mira, pum. Mira.
2: Són els que han quedat,
1: sí,
2: que ens han deixat, més impronta. Aquí hi ha una curiositat molt bona, que és que l'home de l'anunci no era cap actor.
1: Bueno.
2: No, no, era Manuel Luque, el director general de camp, que el mateix sortia, hola, soy Manuel Luque,
1: soy Manuel
2: director
1: Luque.
2: Ho ha començat dient així. Mm-hmm. L'any 1986 se va plantar davant la càmera per vendre Colón, dient pràcticament, compreu-lo a los altres, i si en troba un altre de millor, pues compreu l'altre.
1: Claro.
2: I això és tenir confiança en un producte. Mm-hmm. I molta, perquè imagina avui el director general d'una empresa sortint a TikTok. Prova el meu
1: detergent.
2: Si de la competència és millor, i de comprar aquell. No, crec que no va així.
1: No ho veig massa, massa.
2: Però bé, la frase li va funcionar tan bé que va quedar per sempre.
1: Uh-huh.
2: I aquesta altra que ve ara, l'hem utilitzada mil vegades sense pensar-hi on venia.
1: Ah, no? Man, no? Quina?
2: El algodón no enganya.
8: Para estar seguros, la prueba del algodón.
9: ¿Queda suciedad?
10: Y la abuela cumple 80 años.
8: Confíen en mi experiencia y utilicen TEN, el único con bioalcohol que limpia sin aclarar.
9: ¿Qué limpieza?
10: Y sin aclarar.
8: El algodón no engaña.
1: El algodón no engaña, aquesta que majordomo que mos sortia.
2: Un majordomo passava aquí el cotó blanc per comprovar si una superfície estava realment neta. I ja estava. No necessitaves res més. Encara avui qualcú passa un pedaç per qualque lloc, surt brut i surt automàticament. El algodón no enganya, perquè això ja ho tenim.
1: Clar, clar, clar, clar, clar. No, a més, jo conec gent que ho prova, passes cotó. Un poc exagerat.
2: Sí, això ja no és un eslògan, però el que xerràvem ja és patrimoni domèstic.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, n'hi havia qualcuns que arribaven a ser pesats, que te diré un, que quan un durant un Nadal va telefonar més que tota la meva família junta, que era aquell de, hola, soy Edu, feliz Navidad.
11: Hola, soy Edu, feliz Navidad.
1: Va ser un poc cansador.
11: Feliz Navidad.
2: Uf, aquesta sí que va ser.
12: Hola, soy Edu, feliz Navidad.
1: Després ja provaré, començava així, que era hola, soy Edu, feliz Navidad.
2: Això era la campanya de Nadal d'Airtel.
1: D'Airtel, exacte, que ja no existeix.
2: No, i era aquell nen que telefonava a tothom, i durant setmanes ho repetia tothom. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
1: I molt vàrem passar un Nadal sentint hola, soy Edu, feliz Navidad, que t'anaves a qualsevol banda de tot el mateix.
2: Sí, i després varen sortir xistes de muntacudits de hola, soy Edu, feliz Navidad, sobretot de Michael Jackson.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ja sé per on vas.
2: Sí. I a l'escola, a la feina, per al carrer, no feia falta explicar res més. Mira, aquí te'n dones compte de la força que podia tenir una campanya. Quan només tenies un parell de canals i mig país estava veient pràcticament el mateix.
1: Clar, clar, clar.
2: I melodies. Melodies que me dius, perquè n'hi havia que eren impossibles de treure de cap, perquè mira, aquesta és especialment per gent d'una certa edat.
1: Aquesta. És aquesta. Que mala és.
13: Les muñecas sí. De famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño.
1: No, i a més, ara que ve Nadal, encara queda, però no me l'ho donen i serem, eh?
2: Mira, has començat la i ja mos du directament a Nadal.
1: A Nadal.
2: A juguetes, exacte. A Norreis, a mirar la tele esperant a veure què demanaries aquell any. I això és el que m'interessa avui. Mm-hmm. Que moltes vegades no recordam només el producte, recordam on eres, quan senties allò, què sentíem, amb qui estaves.
1: Exacte. I ja que som a Nadal, Freixenet.
2: Exacte. Freixenet. Perquè durant molts anys hi havia una pregunta de Nadal que era gairebé, ai, i qui sortirà en guany a l'anunci de Freixenet? I varen...
1: Sí, sí.
2: Això, nosaltres ara miram Instagram, quin vídeo me sortirà, no. No, la nostra preocupació abans era qui serà la burbuja de Freixenet de guany.
1: Exacte, exacte.
2: I mira, sí, sí, varen aconseguir dues autèntiques estrelles internacionals. Van anar a Liza Minnelli, va protagonitzar la campanya de 1977. Després arribarien noms com Jane Kelly, Norma Duval, en Plácido Domingo i Nana Obregón, na Sharon Stone i na Antonio Banderas o na Kim Basinger.
1: Kim Basinger, Instinto Básico.
2: No, 9 semanas y media.
1: Ah, Instinto Básico qui era?
2: Na Sharon Stone.
1: Na Sharon Stone.
2: Sí, na Kim Basinger era la de...
1: You can leave your head on.
2: Aquesta va ser 9 semanes i media. I en uns anys també hi varen passar figures com na Penélope Cruz, na Alejandro Sanz, en Miguel Bosé, na Shakira... Ara que està...
1: Dicen que dicho, que dicho. Miguel Bosé també ho va fer,
2: sí, abans de Covid.
1: Sí.
2: Després ja hi ha un Miguel Bosé d'abans i un Miguel Bosé d'ara.
1: Sí.
2: Na Demi Moore, na Gwyneth Paltrow, en Pierce Brosnan, que quan te digui aquests noms te venen, que clar, hi havia Penélope Cruz que havia fet Jamón Jamón, Alejandro Sanz quan començava a sortir, Miguel Bosé... ja des dels seus principis, aquell de Bandido, Tu amante bandido, Sevilla, tots tot aquests temes,
1: sí, sí.
2: Na Shakira, que ara és un fenomen mundial, bueno, Espanya ara tots estan locos per anar a veure el concert de Na Shakira.
1: Però un concert, per cert, ara fa fer un concert a Madrid.
2: Sí, sí, ha estat aquestes dues darreres setmanes, aprofitant que tenia un judici amb en Piqué.
1: A web.
2: Ah, perquè la part B, clar que sí. Jo he anat a veure la Shakira, bueno, ja que venc aquí, doncs pues mira... No, ja que vaig arreglar els meus problemes
1: de
2: custòdia... Pues,
1: fer un concert i guanyaré quatre
2: duros per pagar-vos abogats. Na Demi Moore, que devia ser quan hi havia Ghost, la pel·lícula, I,
1: sí, exacte, correcte.
2: Aquella, dir, era fantàstica. Quan aquestes figures estaven famoses, estaven promocionant les seves pel·lícules, pues varen ser burbujitas de Freixenet. Bueno, aquests anuncis eren espectaculars, Jaume.
1: Sí, ho era, no?
2: Hi ha un detall curiós, perquè na Liza Minnelli ja havia estat la gran estrella de 1977, però les bombolles dorades, tal com les recordam nosaltres, varen aparèixer a partir de l'any 1978.
1: L'any següent,
2: O sigui, i és que...
1: Sí, sí.
2: Perdona.
1: No, tranquil·la. No. Aquestes bombolles, aquestes Freixenet, o sigui, fins l'any 78 no n'hi havia.
2: No. Era la propaganda de Freixenet, però no se vestien
1: amb
2: ultra.
1: Amb aquelles bimboles, exacte. Sí.
2: I bé... allò no era simplement aquí tens una botella de cava. Hi havia un vestuari, una música, una coreografia i grans estrelles. I esperàvem veure l'anunci de Freixenet. Mira, és que m'aposo pel de gallina
1: encara. No, i no és just ara. I ara l'únic que feim és quan vaig publicitar la Llevant, i abans és que eren institucions, les publicitats. Hi havia publicitats molt emblemàtiques que quedaves a veure-les perquè sí o sí eren...
2: Això és el que crec que és el que ha canviat. Que abans esperàvem que el anunci i ara paguem una subscripció perquè no mos en posin cap. I bé, tot així, aquí estem avui recordant anuncis de fa 30 o 40 anys, perquè per qualque cosa serà.
1: I encara te'n queden.
2: Bueno, i tant, perquè mira, ara entram a una categoria molt perillosa, que són aquelles cançons que només necessitaven 4 paraules per passar-te tot el dia en la cançona de dins el cap. I aquí, si vols, pots cantar, Jaume, que només he de cantar jo.
1: Que et de cantar, però.
2: Sí, mira, ara anam amb Nocilla, Ave Crem, Petit Suite, i veurem fins a on arriba la teva memòria.
1: Crec que en tenc algun de preparat d'aquests.
2: Mira,
1: t'he dit jo que tenia telepatia. Petit Suite no, però els altres crec que te tenen més o menys condomassats.
2: Bueno,
1: te podrem posar, sí, sí, sí.
2: Ara podem xerrar de jingles que encara en surten sol. I tu diràs, què és un jingle?
1: Ah, ho anava a dir.
2: Que xerram.
1: Què és un jingle?
2: Mira, un jingle.
1: Jingle.
2: Jingle bells.
1: No, jingle bells, això. No, no,
2: sí. És aquella musiqueta cançó curta,
1: sí,
2: creada expressament per una marca o per un producte, normalment amb una frase molt fàcil de recordar. Allò que vas a sentir dues o tres notes perquè automàticament te vengui una marca al cap. En català poden dir també sintonia, cançó publicitari, però en publicitat s'utilitza molt la paraula jingle.
1: Jingle.
2: És a dir, res d'anunci ni cançó publicitària, ara direm jingle.
1: Ara direm jingle de tot.
2: Sí, ja sap que els anglicismes avui en dia te fan més cool.
1: Estan...
2: És a dir, si tens 30 anys després, si 30 anys després encara te surt la cançó de Nocilla, sense saber per què... Aquell jingle va fer molt bé la seva feina.
1: Uh-huh. Així... Ja, de jingle, jo ara podria dir un jingle d'en, un cançó de Nadal, que tenim d'així de...
2: Vinga.
1: Va, ara sí, que me contaràs?
2: Bé, aquesta sí, i te sortirà sense pensar. Leche, cacao, avellanas y azúcar.
1: Uep, espera, que crec que la tenim preparadíssima. Va, m'espera un segon, però, perquè si no, no mos entrarà. Jo crec que sí, aquesta que... Leche, cacao, avellanas... Jo crec que això és la versió com a patxalà, estem...
2: Esperava la versió més ràpida.
1: Clar, aquesta és la versió...
2: Més ràpida.
1: Aquesta versió és de l'any 82, així mateix.
11: Una etiqueta que és garantia de mucha energía.
2: Sí, no, no. La record perfectament.
1: Era leche, cacao, avellanas y azúcar, noci, era més ràpida.
2: Clar, la que varen fer més endavant, igual la varen fer més ràpida.
1: I d'aquesta versió és de l'any 82, que així mateix ja ha plogut.
2: Jo crec que també la vaig sentir a veure-la. Sí, ja havia nascut.
1: Érem aquí.
2: Sí. Bueno, aquesta és impossible, no t'ho la quan la cantes, ja saps que xerran de Nocilla, i és curiós perquè Nocilla va aconseguir que els ingredients d'un producte quedassin convertits gairebé en una cançó popular. Avui en dia, la versió que enviaria un poquet per Real Fooders. Això de Nocilla...
1: Tomell duja.
2: No. Això és sucre, oli refinat de girassol taltoleic, cacau desgrassat en pols, mantega de cacau, llet desnatada en pols, d'avellanes d'un 3,7%, sèrum de llet, lecitina de soja, aroma, res. I ho sents i dius... M'han fotut les ganes de menjar Nocilla.
1: Sí, i de més abans ho senties i ja sabies què era.
2: Sí, i me feia més ganes.
1: Clar,
2: però bueno, això...
1: No, pots mirar etiqueta. Si mires etiqueta no menjaries.
2: Deixant-ho Real Fooders a part,
1: exacte,
2: això era una publicitat ben feta, uh-huh, perquè no t'explica una història complicada. Te diu quatre cosetes i 40 anys després encara recordes un leche, cacao, avellanes
1: i azúcar.
2: Una de les frases més associades a la marca Nocilla. Uh-huh. Encara que Nutella després va entrar fort.
1: Va entrar fort, també. Eh?
2: Sense haver de cantar els ingredients.
1: Sí.
2: I bé, ara un altre que també... té aquell efecte de quedar-se aferrada.
1: Ah, vida, vinga, que no em diguis... És aquest? Sí. Ben mirat, ho vas a pegar?
2: Sí, ho vas a pegar.
1: No puc creure.
2: Jo dic, si jo li pot xup-xup, no sabrà de què deixar.
1: Ostres, tu, no, aquesta grossa... El que passa és que m'han fet un parell. Aquesta és de l'any 80. O sigui que...
2: Sí. No. No té desperdici la lletra de cançó.
1: Crec que deixo...
14: Descubra lo buenas que son las patatas. Con dos pastillas de caldo. Dos pastillas dan todo el sabor a sus patatas.
1: Aquesta era la del 80 i després la del 82. Que has sentit primer, és que heu sentit primer, era la del 80 i després la del 82. Ah. O sigui, un darrere l'altre. I doncs, mira, hem tornat a endivinar.
2: Sí, aquesta també va fer molta carrera. Mm. I hi ha molt de joc per això.
1: Sí, sí.
2: Perquè Gallina Blanca havia tingut eslògans diferents segons l'època, mm-hmm, però el famós xup-xup, ara creiem que han sentit, sí, és de finals dels anys 70 i se va convertir en uns dels més recordats de la marca. Uh-huh. I, bueno, és d'aquelles que te surt tot sol quan cuines, no? I és així, quan veus que la publicitat entra dins la vida quotidiana, estàs fent una olla, remenes, i que algú te diu xup, xup, un cervell, ja te completa la resta.
1: Te'n vas a pastillar de crem, sí, sí.
2: I res. I Petit Suite també en tenia una.
1: Pues aquesta no la té, no la té preparada.
2: Feia una cosa diferent. No el cantaria de dir... No el cantaria, saps? Jo te diria més ben dit... A mi me daban dos,
1: exacte, sa frase. Era com un eslògan.
2: Era més un eslògan que una cançó. A mi me daban dos, exacte. Era de la marca Danone, no poden dir marques. Bé, ja està, ja no em fan.
1: Va, m'escolta, sí que van de posar anuncis, ben que dir no poden dir marques, posaven anuncis tots els
2: temps. Jo, però jo no eren marques, no, ja m'ho havia fet.
1: Home, eren coses així i tal. Però
2: com que xerraven d'ho passat.
1: Això és, a veure, el Petit Suite, jo me'n record, a mi me daban dos. I com també, si ara jo no soy tonto, ja sabem que m'ho referim.
2: Sí.
1: Són eslògan de què que te queden.
2: Sí, no? sí, totalment. I bé, aquesta també va ser molt, va quedar molt, i mira que és una frase curtíssima, la de Petit Suite, però funcionava perquè te remetia directament a aquell producte petitet que segons la campanya un no bastava. O sigui que una joaneta no té bastament, dues...
1: No, tassa i mitja, no val, no sí, vull, sí, tassa sí. i mitja.
2: I res, ara te'n diré una que no és exactament un jingle comercial, però que va quedar aferrada igual.
1: I l'han posada.
2: Que ja l'han posada. La té en dos pits.
1: Me sona.
2: Pónselo. I és interessant perquè no se venia una marca, el que volia transmetre era una conducta. Xerràvem ara d'eslògans. No... volia transmetre una conducta, i la frase era tan curta i tan repetida que va acabar formant part d'un llenguatge de tota la generació.
1: I tots els anuncis que recordàvem són perquè tenien cançó. Bé, ara em dic que no hi havia que tenien eslògan, però quasi totes sempre tenien una cançó. És a dir, sempre hi havia aquesta sintonia que te fa recordar aquest anunci.
2: Tu ja ho has dit. No. I aquí ve una part que m'agrada molt més. Que hi havia anuncis que no necessitaven ni música. Bastava un personatge, una imatge, una situació. Per exemple... un nin que se n'anava a escola i se deixava una cosa molt important.
1: Espera un segon. Crec que també ho tenc, en aquest.
15: La cartera.
16: Los donuts.
17: Donuts?
1: No sé què és.
16: Anda, los donuts.
15: Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
16: Anda, la cartera.
1: Això era el que te quedava, que te deies... la cartera.
2: Sí.
1: Me n'he recordat. Ahí va, la cartera. Aquest se va fer molt famós.
2: Sí,
1: també.
2: Sí. Aquest és un exemple perfecte de com un anunci te podia deixar una escena sencera gravada i no necessitaves ni un producte davant. Veies un nin, veies la cartera, ho donut i ja ho tenies.
1: Clar.
2: De fet, aquella campanya és una de les que més es recorden quan se repassa la publicitat espanyola de les dècades passades. I és que abans hi havia personatges molt reconeixibles. I ara entrarem aquí, en personatges que durant una temporada varen ser gairebé més famosos que el producte que anunciaven.
1: I d'allà farem una petita pausa musical, una petita de 10 segons.

0: Joneta, hi tornem. Au,
1: sí, i reivindicaré xerrant de personatges d'anuncis que tothom reconeixia, personatges que varen ser acabar sent més famosos que l'anunci.
0: Ah.
1: I tenim, començam amb un que, si eres nina en els anys 90, segur que recordes. Jo només te diré una frase. Como se la diga a mi primo...
2: que me tocaba a mí.
3: Pues ahora me toca a mí, ¿qué pasa?
2: Nada, pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar.
3: ¿Tu primo y a mí qué, tu primo?
2: Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
4: Bebe fruta, bebe energía. Bebe...
0: Això era el cosí que és.
1: Sí, un cosí de zumo sol.
0: Cosí de zumo sol.
1: Un mític, un primo de zumo sol.
0: No, i després sortir que, clar, que ell, ja me diràs tu, que ell, que també és que tu i jo mateix quedava intimidat quan va ser anunci, perquè clar, dius, ara sortirà un... I sortir una torre d'amo, darrere.
1: Dos metres.
0: Tu dius,
1: que bomba. 4x4. La campanya és original de l'any 1991 i un nin era intimidat per un altre i l'amenaçava amb avisar el seu cosí, que és clar, estava fortíssim perquè bevia zumo sol.
0: Bevia zumo sol.
1: I el millor és que el cosí gairebé quasi no feia res, sortia un parell de segons i no necessitava ni xerrar, només bastava veure'l-lo. I la frase mos va quedar. Totalment, tant que encara avui deim el primo zumo sol per referir-nos a aquells que van defensar que el cum és dèbil.
0: O que fan dos metros també, i som un mari empotrat.
1: Sí, i és un exemple perfecte de com un personatge publicitari acaba entrant dins el nostre llenguatge.
0: Exacte.
1: I ara te'n diré un altre que no xerrava, no cantava i pràcticament no feia res. I durant uns anys va ser una de les cares més reconeixibles de Nadal.
0: I era?
1: El calb de la loteria.

0: a posar penedolents, encara només encara de passar les verges.
1: M'he teletransportat en, aquella, sí, eh? En aquells moments.
0: Sí, sí, va ser el primer anunci que se va fer aquest home, que per ser l'any passat va morir, eh? Va morir en 75 anys, dia 10 de novembre de l'any passat, el 25.
1: Va aparèixer per primera vegada xerrant amb Cliff Arrington, vale? L'any 1998, i va protagonitzar les campanyes fins a l'any 2005. Mm-hmm. Aquell home vestit de negre apareixia en ambients de Nadal, bufava i pareixia que repartia la sort. Curiosament, aquest actor, en Cliff Arrington, era home de teatre i li encantava parlar, però el seu personatge més famós, que va ser el calvo de la loteria, mm-hmm, no deia ni una paraula. I és que només veure-lo ja sabies que arribava Nadal. I això també, Jaume, és una cosa que anam perdent, perquè hi havia personatges que no necessitaven dir-te la marxa, els veies, i ja sabies perfectament el que anunciaven. I ara te'n diré un que no era una persona. Eren dos pobles, Villarriba i Villabajo.
0: Ah, sí, i veus que no l'he preparat.
1: No,
0: aquí, no tingut, aquí no ha hagut telepatia.
1: No, igual. I és curiós, perquè la famosa competició era per veure qui rentava més plats,
0: sí,
1: si de Villarriba o de Villabajo.
0: Sí, sí.
1: I la campanya va començar a principis dels anys 90 i presentava aquells dos pobles competint perquè es curava més. Uh-huh. I clar, un miracle, qui era que el feia? El Fairy.
0: El Fairy, clar.
1: Clar. Jo crec que durant una temporada hi havia gent que se pensava que Villarriba i Villabajo existien.
0: Ja, això és cert.
1: No, no, que jo era una d'elles, perquè jo m'ho pensava de veres.
0: Jo també era, ni quan en teníem, quan de Villarriba i Villabajo van
1: per la marxa. No he trobat, principis d'un 90.
0: 90, bé, ja érem.
1: Encara, no, les matemàtiques se m'adonava malament. Bueno, xerrant de geografia. De geografia se m'adonava bé, però Villarriba i Villabajo jo m'ho pensava que era de veres.
0: Canamunt i Canavall, seria això?
1: Ah, mira.
0: Bé, Palma sap que Canamunt i Canavall, bé. Sí. Mm. Vendries com Villarriba i abajo.
1: Bueno, això també té gràcia, Jaume, però
0: un segon que poses amb això, hem de seguir. Tinc de delens, eh? Estic com a festius.
1: Estic com a nostàlgics.
0: Sí, hem de fer passar. No, nostàlgics no. Estim bé, estim bé. Fem passar bon moments, que això és molt important. Oh, vinga, que me cantaràs ara, que bé.
1: No, saps què? Ara jo faria una cosa un poc diferent. Mm-hmm. Perquè hi ha anuncis que no recordam per un personatge, ni per la música. Mm-hmm. Els recordam perquè mos varen deixar una imatge gravada, una escena, una sensació. I aquí jo començaria en Nadal, però no amb Freixenet, que ja n'han xerrat, sinó amb una altra campanya que durant anys també va ser pràcticament una tradició, mm-hmm, i és la Loteria de Nadal.
0: La loteria que ja l'han posada ara fa una estona, aquesta mona d'Escalvo, però bueno, la loteria n'hi havia de moltíssimes també, eh?
1: Sí, sobretot aquell personatge misteriós que mos acabava de recordar en Jaume, però no, ara no parlarem només d'ell, parlarem de com hi ha anuncis que més que vendre ens feien sentir qualque coseta. Mhm. Això són els anuncis que mos tocaven la fibra.
0: Uh-huh.
1: Perquè abans dèiem que hi havia anuncis que te feien riure, però també n'hi havia que te posava la pell de gallina.
0: Clar.
1: I sobretot per Nadal, ja que estem tan nadalens. Perquè les marques varen descobrir una cosa, que per vendre no sempre feia falta explicar-te les qualitats d'un producte. A vegades bastava emocionar la gent.
0: Clar, molt important.
1: I xerrant d'això, hem de tornar a xerrar de la Loteria de Nadal. Però aquesta vegada no du calb. Hi ha un anunci que jo crec que molta gent recordarà, només dient un nom, en Justino.
0: Ja no me'n recordo aquesta idea.
1: Mira, la Loteria de Nadal de l'any 2015, en Justino, era un vigilant nocturn d'una fàbrica de maniquins.
0: Uh-huh.
1: I aquest feia feina tot sol de nit,
0: sí,
1: a la fàbrica, i com que no coincidia amb els companys, els deixava petites bromes i missatges utilitzant maniquins.
0: Ah.
1: I quan arribava Nadal, ell s'havia oblidat de comprar un dècim de loteria amb vosaltres, però els companys havien pensat en ell i l'havien guardat una participació. Era molt emotiu,
0: clar,
1: saps? Gairebé no necessitaven paraules, perquè la història funcionava perquè xerrava d'una cosa molt senzilla, que és que qualcú se'n recorda de tu.
0: Clar.
1: I aquí ja no estàvem venent només loteria, estàvem venent aquesta idea de que després han sentit tantes vegades que un major premi és compartir-lo.
0: Sempre. Ah, vinga, tu toca ara.
1: Hombre, després hi ha una marca que va aconseguir que cada Nadal esperàssim una frase.
0: Sí, eh?
1: No feia falta ni veure producte. Bastava sentir: vuelve a casa por Navidad. Vuelve.

0: El almendro.
1: Sí. Gent que vivia sí, fora, sí, sí. Un tren, un avió, una porta que s'obria, la família esperant. I ja que hem entrat dins Nadal, pues hi ha una marca que crec que mereix un moment a part, perquè ha aconseguit una cosa molt difícil, que moltes vegades vegis un anunci i no fa falta que te diguin que t'estan venent.
0: I m'està xerrant de...
1: Coca-Cola.
0: De Coca-Cola.
1: Sí.
0: Què passa, mítica?
1: Coca-Cola ha fet anuncis espectaculars.
0: La chispa de la vida. Te'n recordes? Aquesta era molt xula.
1: Spoiler.
0: L'any 72. He fet spoiler ja.
1: Crec que sí.
0: Millans.
1: Hi ha hagut de tot, eh? Cançons, històries, ossos polars, Papà Noel.
0: Sí.
1: Camions il·luminats.
0: Sí, sí.
1: Hi ha hagut èpoques que veies un anunci de Coca-Cola per Nadal i pensaves, ara sí, ja ha arribat Nadal. I això és tenir poda a la publicitat. Eh?
0: Clar.
1: Bé, de fet, un dels anuncis més famosos de la història de la marca és de l'any 1971. Un grup de joves de diferents països, damunt d'una muntanya, cantant un missatge d'unió i de pau. A Espanya el varen conèixer com El Mundo Entero. I d'aquí també va sortir l'idea de Coca-Cola molt lligada a la xispa, com
0: clar,
1: deies
0: que,
1: tu, la xispa de la vida.
0: És que és aquest que hem escoltat ara, aquest de l'any 71, que després aquí se va emetre l'any 72. Als Estats Units se va crear l'any 71 i aquí ja el varen tenir per l'any 72.
1: Aquesta sí que és la frase que mos ha quedat aquí. I després ja varen venir altres xampanyes.
0: Mos ha quedat en altres.
1: En altres.
0: Un jove d'avui en dia li dius que la xispa de la vida i te diuen... TikTok.
1: No vull saber què és. Després van arribar pobrets.
0: No, i tant.
1: Altres campanyes que també tenim gravades, com per exemple la dels ossos polars, que aquests són mítics.
0: Sí.
1: Varen debutar a la televisió l'any 1993 dins de la campanya Always Coca-Cola. I mira, si varen funcionar, que varen acabar convertir-se en un dels símbols publicitaris de la marca. I pensa-ho, uns ossos mirant l'aurora boreal mentre beuen Coca-Cola. No te diuen si té més bombolles, si és més bona, ni res. Però te quedes mirant i dius, això és publicitat emocional.
0: Clar, clar. És que emocional ja que forma part de més art, són els publicistes, que són els que estudien aquesta ciència, o aquesta manera de fer, aquesta disciplina, han de ser bons, eh? I de vegades te'n dones compte amb un anunci, amb un altre, aquesta gent té molt bons publicistes i aquesta altra no en desdeia gens.
1: Sí, té que veure l'antropologia, la psicologia, hi ha molts aspectes que toca la publicitat. Bé, però bé, aquí hi ha una curiositat que m'agrada perquè hi ha una llegenda molt estesa de perquè també Papà Noel se'l va relacionar molt a la Coca-Cola.
0: Així és.
1: I aquesta llegenda diu que Coca-Cola va inventar Papà Noel vestit de vermell.
0: Clar.
1: I no. Això no és exactament...
0: No és real,
1: no. Papà Noel ja havia aparegut vestit de vermell molt abans. El que s'hi va fer Coca-Cola, sobretot a partir de l'any 1931, en les il·lustracions de Haddon Sundblom, va ser ajudar moltíssim a popularitzar aquella imatge de Papà Noel que avui tenim tot en un cap. Grassonet, barba blanca, cara simpàtica i aquell aire entranyable.
0: Sí.
1: O sigui que no el varen inventar, la Coca-Cola. Però varen ajudar bastant a que tots l'imaginàssim així. I això també és increïble, perquè una campanya publicitària pugui acabar influint en la manera de com imaginar un Nadal, agarra't i vam-nos.
0: Exacte, i tant, i tant. T'he posat Ava perquè dic, ja estava cansat un poquet de Nadal i Nadal i Nadal, i ara dic que vinga, mamma mia.
1: Ava sempre va
0: bé. Sempre va bé, eh, que sí.

0: ja t'he dit que Abba sempre funciona.
1: Ja ballàvem aquí com a locos.
0: Mos faltava aquest moment. No era el programa d'avui. Estàvem parlant de Coca-Cola i també hi ha un camions, aquells camions vermells plens de llum.
1: Plens de llumot, sí.
0: Que no fa falta que hagin arribat encara, tu els veus a la televisió i ja penses, idò, vinga, treu l'arbre. Perquè hi ha qualque marxa que ha aconseguit una cosa brutal, que és convertir-se en part del calendari.
1: Sí.
0: Freixenet te deia Nadal. El Almendro te deia torna a casa. I la loteria te deia que ja quedava poc el 22 de desembre.
1: Sí.
0: I Coca-Cola, llumetes, Pare Noel, camions, música, Nadal una altra vegada.
1: Exacte, sí, sí. Tot relacionat cap allà mateix.
0: Publicitat. Sí, i el més divertit és que han començat xerrant de producte

0: I bé, segurament ara que algú que mos escolta està enfadat en nosaltres pensant com així no han dit aquell anunci. Però això és fantàstic, perquè vol dir que cada generació té els seus.
1: Clar.
0: Té la seva cançó i la seva frase i el seu personatge. I aquell anunci que juraves que odiaves, però que 40 anys després encara te sap de memòria.
1: I quin te quedes tu?
0: No, jo no me facis triar, perquè...
1: Bé, no sé, però cada un te'n deu tenir un de dir, que m'agrada més.
0: No, jo una cosa tenc clara. Si 40 anys després encara són capaços, tu i jo, de cantar una cançó que intentava vendre mos detergent, xocolata, a un refresc, aquella gent va fer molt bé la seva feina.
1: Estic segur que t'he dit jo, hi ha bons publicistes i n'hi ha que no són tan bons, que a vegades dius aquí que s'han fumat. I fins aquí el que me contes d'avui.
0: Pues mira.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: A banda
0: una pregunta per a qui mos escolten.
1: Sí.
0: Quin anunci vos du directament a la vostra infància?
1: Clar.
0: No el millor, no el més famós, el vostre. Aquell que vas te sentir dues notes o tornar 30 anys enrere. Bé, ja, gràcies, Jaume. I gràcies a tots els que mos escoltau. Fins la setmana que ve.
1: Ja mos dius gràcies i tal. Jo us dic als oients que si teniu anuncis que nosaltres no haguin dit i dius, no, l'hauríem d'haver mencionat i tal, nosaltres fem uns anuncis, un bloc d'anuncis, tot, si fa falta. En farim un altre, no cap problema ni un. Si vols poseu en contacte amb nosaltres, recordeu, les xarxes socials d'aquí de la ràdio, Facebook, Instagram, també teniu el mòbil de la ràdio, que és el 687-72-11-93. Mos podeu enviar en directe, mos podeu enviar whatsapps, no mos telefoneu perquè el mal de fer que fa el telèfon quan estem en directe. Joaneta, i de res, ho deixam aquí.
0: Sí, alerta, que després de tot el que hem cantat avui, qualcú s'anirà en un llit amb un jingle dins el cap.
1: Un jingle, eh? Encara mos hem quedat amb això del jingle. Mira, crec que podem acabar amb Bad Romance, ja m'agrada molt en Lady Gaga. Acabem amb Bad Romance, idò.
0: M'apareix correcte.
1: Que passi molt bona setmana.
0: Moltes gràcies a tots els nostres oients i gràcies a tu. Fins la setmana que ve.

0: I amb aquesta versió de Claveritos començam, seguim en directe ja amb el darrer programa d'avui cap vespre, com us hem anunciat. Bé, dimecres que ve són les Verges, aquesta tradició tan nostrada, nostra, de típica mallorquina, i d'ahir no ha octubre que no envolti les Verges, i és que dimecres que ve, com dèiem, són les Verges. Aquí, a Pollença, ho celebrarem dia 20, que és dimarts, i tenim aquí una representació dels cantaires i de corda amarada. Les tenim ja aquí, tenim per la banda del que són corda amarada. Tenim en Toni Campomà. Toni, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bones tardes a tots.
0: No tens el micro en marxa. Ara sí. Bueno. Això és que sabeu que sabia... Sempre ha d'estar en vermell, esteu.
1: Això és cosa de directe. Bones tardes a tots.
0: Bones tardes,
1: gràcies,
0: benvingut.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: També per, en representació de corda amarada tenim en Joan Cradera. Anguilar. Com està, Joan?
1: Anguilé,
0: perdona. Jo m'he apuntat malament. Veus això?
1: Sí.
0: Això quan corre a mirar amb empreses també són coses del directe.
2: De pescar anguiles, anguila.
0: De pescar anguiles. Ja m'ho has dit, tu, a més. M'ho has dit a l'hora de mi, que m'ha dit d'anguila.
2: No m'ho has pescat mai,
0: I després tenim una altra banda que tampoc no poden fallar, que són els cantaires, que tenim aquí en company. I en com estàs?
3: Bé, molt bé, molt bé.
0: La Margalida Pujol. I en Toni Camarilles. Margalida, com estàs? Benvinguda. Mos han de costar en el micro, perquè si no m'ho sentiran, ja us ho he dit. I és molt important que la ràdio m'ho sentin. I de molt benvinguts a tots cinc. A més, fa una horeta s'estudiar, perquè mos han duit aquí unes platatades de que ja dic qui se menjarà tot això, perquè haurem de fer un bruf després. Molt benvinguts. Si vos pareix, explicam, que tothom ja ho sap, i jo ja ho he dit en el principi, que les Verges és una festa ben nostrada que envolta a mitjan d'octubre, després acabam en la culminació que és la nit de les ànimes, el dia de Tots Sants o la nit de Tots Sants. Qui mos explica? Toni, tu que ets erudit del grup, mos expliques un poquet les Verges i com les celebrau aquí a Pollença, perquè me consta que feis coses que no fan en el resta de Mallorca.
1: Bé, moltes gràcies per això, però nosaltres tenim aquí el president.
0: Ah, ué?
1: President, ué?
0: Sí, sóc el president de Corda Amarada.
2: Però jo no sé si
1: Corda Amarada, el president, ja t'ha obert.
0: Ai, de ué, ni de l'altre.
1: Només som un cabo.
0: Ni de l'altre, el que dic, ets un cabo ras.
1: Te podria contar més coses d'ell de com va començar la festa de les Verges a l'Antigó. No és tan antic ell, però anirem de l'Antigó.
2: Sí, ho som antic. No, bueno, ja no 12 anys, o 13, o 14, o 10, sí. No me'n recordo.
1: Ja més o menys.
2: 10 o 11 anys, ja treballàvem. Ja treballàvem, ja sortíem, sí. Fa molts anys.
1: Tots.
0: I aquesta celebració que feis de serenades, que jo ara vos heu de fora de micro, això no s'ha fet, és a dir, s'ha fet al principi tot a Mallorca, però s'ha perdut tot això. I aquí a Pollença manteneu aquesta espurna viva.
1: Sí.
0: Aquesta espurna viva de...
1: Sí. Això fa que et veure que no hi ha molt d'allò que se faci. Per sort, darrerament, m'he donat compte que ha tornat a reviure a diferents pobles. Nosaltres aquí a Pollença, després de tot el que hem tingut, després de Joan i son pare i la família dels Angelers, que van entrar en altres després, i poc a poc hem anat trobant gent que anem conservant aquesta festa, i no creguis, és una festa tan antiga que a nosaltres ens agrada moltíssim perquè és molt íntima. Era en Joan la viscuda més íntima encara, perquè anaven a cantar de nit, en aquell temps anaven a les enamorades.
2: Les 7 de matí ja.
1: Les 7 de matí, ara ha canviat, ara ja.
2: El que passa és que llavors se feia per dormir, perquè n'hi havia pots.
1: Clar.
2: I cobràvem un tant per peça, i ja, quan arribaven les Verges teníem una llista de més de 50 per anar a tocar, i que s'apuntaven després,
1: sí,
2: quan ens sentien però que res, i duem una, la millor feia uns 100 actuacions,
1: ja,
2: o més, no sé. Tocàvem i a les 3 de matí me'n recordo anant per aquí al bar i per allà dalt, i a les 3 de matí que entrava una cara,
1: era força, doncs,
2: mare, això era guapo perquè se sentia molt bé.
1: Hombre, clar.
2: En aquelles hores,
1: hombre,
2: no hi
1: nosaltres...
2: havien de renau ni res, sí. Se sentia molt bé.
1: Una de les coses que ja me demanen, nosaltres començàvem a les 8:30, que és un horari per molt ja és tard, però no, per nosaltres super prest, no, perquè en realitat hauríem de començar a les 10.
2: No has de fer serenates.
1: No, no, no, no, perquè tothom te veu. Antes la serenata no te veien, només sentien. I, però, clar, com és normal, totes les coses s'han adaptat al seu temps, i totes les festes, i nosaltres també no hem volgut. Nos estimem més de tal·la ara que deixar-la de fer, lògicament, no? Lluitant més... cada any tots perquè aquesta festa se faci.
2: A més, si són bunyols, se fan de fred.
1: Sí, també se fan de fred i tot això.
2: Si no hi som, no menjam.
0: Hem de recordar en els oients més joves que mos escoltin, que potser no saben de quina festa les estem parlant, saben
2: segur,
0: que són les
2: verges.
0: Saben el que són els bunyols, estic ben segur, eh? Perquè se sap que quan senten el de bunyols s'hi costen. Però sí que hem de recordar que els hem de dir que això eren aquestes serenades se solien cantar o se solen cantar de l'enamorat cap a l'enamorada, és a dir, és un...
2: Això mateix.
0: És a dir, i abans, si no vaig equivocat, crec que, com ha dit ara Joana, va deixar caure, abans s'encarregaven les serenades perquè anessin a cantar a l'enamorada o no, qualque infant petit que fes qualque... Això li fan aquestes serenades.
2: I no hi havia ja pelota que ho sabillés. Que li faria música.
1: Sí, està, era
2: i era una sorpresa i només sentia les persianes que s'obrien per escoltar la música.
3: Sí. Jo quan, sí. festejàvem amb la Margalida, que vivia ella en un carrer d'autofàbriques, ahir vam anar amb un grup de músics, que llavors era un jove, i no, ella no ho sabia.
4: No.
3: Clar, i sempre me recordaré perquè quan estàvem allà va venir un home i mos diu: podeu anar a fer una serenata a la meva filla a tal banda, no diré bon pri,
1: sí.
3: I va anomenar. I va sortir la melona a la granera. Me volia pillar, però jo volia veure la granada. Va anar, que veníem aquí. Va treure i mos donava. Sí. Perquè també eren de ver les 12 de la nit.
0: Clar,
3: i va sortir la granera. I me va polsar a tots.
0: Degué dinar o cantar serenades a una altra banda.
3: Per mi un matrimoni no se duia molt bé. Me va enviar un pare que me va trobar perquè res. I va dir, va pagar i va remenar, perquè pagar la que tu dius ho feia.
1: Sí,
2: allò s'ha de pagar.
0: Toni Cabanelles vota, que també ve en representació dels cantaires, que aquest que xerrava i amb els cantaires.
5: Les verges també, ja ho diu la glosa, diu, per les verges te vaig fer música de 6 tallades, 6 pessetes, mans costades, i si és verge no ho sé. Però,
1: molt bé, molt bé.
0: I un pot d'ironia també.
5: Coses d'enguilers. De dos angilers que varen fundar la Tuna Infantil fa anys això.
1: Sí,
5: son pare i els seus tios anaven i hi havia dones a la Tuna Infantil, hi havia dones que tocaven, aprenien de tot allà a terra, allà quan pugen ja per el Calvari, això sempre s'ha fet i els han aportat sempre aquesta festa i és una cosa molt bona.
2: Molt guapa.
1: Ha continuat.
2: El públic no s'entera massa d'aquesta festa. El públic en general.
0: I de Joan, no tots som aquí perquè el públic
2: s'entén. Exacte, ara només s'entén Butardeos.
0: Set serenades eren els nocheos, diguéssim, d'aquella època.
2: Exacte, però ara no saben tres.
1: Però tal vegada aclarir, com has dit, Jaume, que la paraula festa de les verges ja és la nit de Santa Úrsula, de les 300 màrtirs que se celebrava, i quasi per tot les zones d'antes se feia una festa i cantàvem a Pujarrés, a molt de lloc de tota Espanya. Era una alegria que tenien de diferents maneres. Possiblement la Tuna, les Tunes Universitàries, van agafar més aquesta festa i van endur aquestes cançons que nosaltres tenim. I aquí nosaltres també tenim en Joan Saig, que no cantava altres cançons de la Tuna antes.
2: No.
1: Cantaven diferents.
2: És que les Tunes tampoc no són massa de verges, les cançons de les
1: Tunes. Se sentia molt per les verges.
2: No, se feien Flor Silvestre, feien cançons dedicades a la dona. Ja l'estil de la Tuna no són músiques de verges, són músiques populars, però no de verges.
1: Sí.
2: No que, són massa.
1: Que hi ha una, però aquí, clar, a vosaltres, ja m'han parlat, diu, ja han entengut aquesta verge, aquesta cançó que cantau, els podíeu cantar, per exemple, en català, que realment m'ho diu molt aviat, sí. Però a la pràctica que vosaltres xerraim ho dèiem, m'ho donant compte, inclús en van tenir una, que m'ho van fer traduïda en català davant la teva finestra i anàvem a cantar-la, però resultava que sempre havíem de cantar el Clavelitos. En el final mos demanàvem el Clavelitos a les mañanitas i al final, i saps què passa també?
2: Tot en castellà.
1: Clar, i aquestes cançons les cantant cada any la gent la sap. Clar. La gent quan venen col·laboren i canten en altres, que aquesta festa ha de fer, no? Mm-hmm. Ha tornat a familiar. No. Antes era privada, però privada aplicada un, ara és familiar. Però també, Jaume, nosaltres sempre dèiem que si hi ha qualcú que li agradaria que anés a la seva, sempre tenia portes obertes, perquè han fet per a la ràdio, han dit un parell d'any que cridin a la ràdio, en posàvem en contacte perquè hi podíem anar. Nosaltres sortim a la plaça, però ja estan disponibles per anar-hi. No?
0: Per anar a fer serenades, vol dir, en concretes.
1: Que m'ho diguin, de fet, en d'anar qualcuna, no? Ja en tenim.
2: Però si són moltes...
1: Moltes mos xança,
3: eh? És que de tot d'un era, home, a més... Sí.
2: Eren du components.
3: Jo me'n recordo que la ràdio rifava, feien una espècie, i em va tocar una per un carrer de Lleó, que hi va venir allà i no hi va venir ningú. I damunt, quan que vam, va ploure.
1: Bueno, sempre incidències.
0: Sempre incidències. S'octubre és un mes un poc canviant, sí. Ja sabem que com a mes que m'ha sigut girar, i s'octubre també octubre, sí. A vegades. Sí. I m'ho fa aquestes coses.
1: Sí, bueno, nosaltres també, del grup Cor de Marada, que des que som grup Cor de Marada, hem duit encara més aquesta festa, ja d'any, perquè antes érem molt mateixos, però mos trobàvem aquest dia, no? Però ara, ja com a club de... I, lògicament, també hem d'agrair molt que l'àrea de cultura i l'Ajuntament mos ajuda, mos deixa aquí a quart, aquí de l'hora convent, que estem aquí per poder fer l'ensai, i després també, lògicament, mos fa el programa, també mos ajuda, perquè tampoc sense ajuda en altres, igual que en Taires, jo avui, particularment jo he quedat en Guillem i en Margelida, i també en Toni, perquè en Toni és el nostre secretari.
5: No, secretari.
1: No cobre, però secretari.
0: Secretari de Cor de Marada.
1: No, secretari d'Ucantaires.
5: Bueno, hi ha molta de gent que...
1: S'encarrega de dur les lletres i de repartir-les a la gent que li agrada cantar.
0: Toni Cabanelles, vull dir. I quan de Cantaires sou ara mateix? Quan vos reuniu ara?
1: Bueno, en quan ja som menys, però... Què seríem? Una quinzena, pot ser?
5: Més o menys.
2: Cantaires i músics.
1: No, Cantaires
3: de
1: més.
3: No, Cantaires.
5: Sí, Cantaires de més.
1: En quan som menys?
3: O de reensai.
1: No,
5: més.
2: Som més. Si venen
1: pocs. Sí, en quan anem magres.
2: N'hi ha que venen, n'hi ha que no venen.
3: Però un vespre almenys eren tres homes i...
2: Sí, però un vespre, jo t'ho he contat, eren més de 16.
1: I també, aquí que has...
4: L'any passat venen un mes.
1: Sí, mos falten un parell en quan. Aquí que has, avui... han convidat en Guillem i en Maria Lida com a representació de Cantaires, perquè sí. N'hi ha el rotant que l'any en duren qualcun mes, però si els han de reunir tots mateix els saben perfectament, no, que no hi ha prioritat que són igual, però
0: ells sí
1: que fa estona que venen,
3: eh? jo fa estona
2: aquí hauríem de fer un incís bastant, que és que tots som d'edat. Els joves, sí. De joves no en ve ni un.
1: Sí, aquí està el problema.
2: Ni un de jove, ni mascle ni femella, a cantar per les veges. Tu no ho saben?
1: Sí, ho saben, bé. Perquè quan venen a plaça, venen a plaça.
2: Hauria de venir qualcos, però, perquè si no...
1: Sí. No, a plaça, sí. Ja d'any en perdem qualcun, és inevitable.
2: Sí, però no han veixat això.
1: No, aquí està el problema. Nosaltres convidem ja tothom que vulgui venir a cantar allà on siguem, tant si som a la plaça, tant si som en el xerret, perquè també mos ajuden i el mateix ho passaran bé, realment.
2: Tant de Clavelitos ho sap tothom.
5: Clavelitos és la que mos demanen més. I la gent... La canta allà, la canta demana...
1: Les mañanitas també la saben.
3: Les mañanitas també,
1: no? També.
2: Però ja és una altra cosa. No, és
1: ja no, no la mateixa.
2: M'ha de cantar.
1: Ja, sí, ja...
5: Jo crec que els joves les agrada més o tardeu i tot això, però jo crec que si fessin i vessin, jo crec que s'animarien. Perquè hi ha joves que també saben tot ja,
1: sí,
5: mandúria i guitarra, però no volen, no com vosaltres.
1: No, guitarra n'hi ha moltes.
2: Guitarra n'hi ha moltes.
5: Mandúria
3: ja n'hi ha. Jo ja fa un parell d'any, vos recordo que us vaig dir, vareu dir vosaltres, hauríem de mirar de trobar gent per cantar. Jo us vaig dir per tocar.
1: També.
3: Te recordes que ho vaig dir? Sí. I tenim, d'aquí dos o tres anys,
1: sí.
3: Ja no podrem.
1: No, clar.
3: Jo guany, ja... No,
1: no t'animis ara.
3: No, no. Més a les fosques i ripoll. Encara, encara, encara ho provaré.
1: De totes maneres, però... també tenim...
2: Si no ve gent nova...
3: Sí, no. Dos anys...
4: Sí, no, si no, convidant qualcú...
1: Sí, però per sort
2: si
1: tenim...
2: Quan vol venir, el problema és si els agradi.
0: I
2: els joves estiguen més anar a un concert o tal, o un concert...
0: I no pots ser per tot, no, a veure.
2: Aquest tipus de música no els estigui ni mitja. Però no. Un músic que fa corda marada, tampoc. Un músic tradicional... de pagès i de la folclòrica ni ho saben si hi ha un bolero o si hi ha una jota o si hi ha vicepollència i tot no saben
0: no,
5: però això que tu dius
2: no ho saben.
5: Els joves la música tradicional perquè igual com un ball de pagès antes quan jo era jove hi havia pot que ballessin de pagès i ara n'hi ha, fan ballades populars
2: ha anat a més quan jo era jove que anava al bar pollensí i si fa d'anys hi havia dos grups a Pollença de balladors després se va desfer i amb un d'anys que no hi va haver res ara se va tornar a moure i a Braille de la Xava i a Jordi Montana i això, però antes eren molt bons nosaltres vam anar a un festival internacional de Sant Andreu
5: i amb això me'n record que el meu germà tocava el laúd va començar ben jovenet amb ton pare i sé que ho acompanyàvem i posàvem colt i ballava, posàvem un autobús o un autocar i anaven a segons quin puesto perquè dins Mallorca els bars n'hi havia pocs, potser hi havia Vall de Mosa i després no sé si n'hi havia més, se podien comptar
2: 4 o 5 grups, un poc gros però el bar Pollensí si m'ho va fer nom
3: si va anar a guanyar un premi Toni Gall i la Cantareu
2: el primer premi l'any 1958
5: l'any que jo vaig néixer
2: 1958
1: bastona.
0: De totes maneres no poden generalitzar perquè és perquè hi ha joves que, com diu ara en Toni, han hagut una esbranzida una altra vegada, com una arrencada del ball de pagès, és a dir, ball de pagès ara n'hi ha moltíssim, a més fan, com diu en Toni, fan ballades, jo per xarxes i per les xarxes socials se veuen moltes ballades, però d'aquestes espontànies a més que se troben un parell de joves i en lloc de ser de festa potser surten d'un tardeo com diuen en Joan Calera i surten d'un tardeo i estan a veure els cotxes i se posen un bolero i se posen a ballar un fandango enmig d'un parc.
2: Ballen molt sense anar vestits.
0: Exacte.
2: Ballen allà on hi ha música, se posen a ballar. Si hi ha música...
3: Jo trobo que en tant de lots que toquen música, la banda de música petita i gran, no hi hagi cap grupet de nins que se dediqui, perquè nosaltres, quan vam anar a Margalida, l'any que hi vam anar, i fèiem tot, no tocàvem el que deia l'altre, les vostres tocàvem Muñequeta Linda
2: i altres també
3: eren altres cançons, no hi havia cantaires, només hi havia la música, jo no comprenc que en la tentada que hi ha que no hi hagi un grup que estudi perquè s'animin i
2: nosaltres per allà als anys 60 només duem un cantant. Cantava mexicà, era pollensí, Manolo Correa, i tenia una veu de mexicà d'aquests que canten. I cantava molta música mexicana, i moltes cançons, com el que deia Flor Silvestre, que me'l sortia molt bé, i altres més senzilles. Però només d'un munt, no era un coro de veus, com
3: això.
2: Era un cantant.
1: A la nit se sentia molt.
2: Però no feien veus.
1: Ah, no feien veus.
2: Eren 5 o 6 instruments i un cantant. I llavors al final van venir dos, va venir un altre. Però no feien veus, cantaven. Cantaven unis, però ja estava més reforçat. Ara Manolo ja cantava molt.
3: En Ramon Cifre, el municipal Ramon Cifre, també va cantar molt de temps amb ton pare.
2: Sí, però ja era després.
3: Ja era molt després.
1: No, no, no, no.
2: Amb en Manolo, amb en Manolo Guerrero, i va cantar en Ramon.
3: Nosaltres cantàvem amb en Ramon, Ramon venia, i en Jordi, que també era molt bon, Jordi. Érem bastants.
1: Amb això de la Múrgia, que dius?
3: Fèrem bastants. I antes que començàvem a venir dones, érem un bon grup d'homes, que després se va poc i van de parlar que venguin les dones, però antes només érem
2: homes. Només érem homes. Home, perquè les gràcies, més...
1: Sí, era més tradicional, home.
4: Les dones estaven mal vist.
1: Sí, perquè estava, era de les velles.
4: Era d'homes, les dones.
2: Això és com un mariachi.
0: Ara jo aniré a la dona que hi ha a la taula. Ara jo xerraré i demanaré a la dona que hi ha a la taula, que és la Margalida Pujol. Margalida, vos juntau els cantaires? Mos heu juntat més vegades o més vos juntau aquest vespre, en cor de marada?
4: També mos juntam aquest dia de l'ensai.
1: Ensaiam.
4: Fan quatre ensais, o en fan cinc, i mos juntam, però jo troc que això hauríem de fer més espesses ballades.
2: Clar. I hauríem de més verges.
0: No, més verges, bueno, això està molt bo.
4: Sí,
0: està molt bo.
6: Aposta no venien dones, perquè no diu verges.
4: Però en aquell temps, les dones no, cantar això no.
6: No,
4: estava mal vist.
6: Mal vist no, però no.
4: Però
1: no s'usava.
4: No, jo de tot una li vaig dir, Iem, ho podem anar en mínia i això. I m'ha dit que no pot passar. No.
0: Valtros darrere la finestra, vols dir, esperau que vos canteu la serenada i nosaltres que vos canteu.
6: Era un 7-8 homes i cantàvem.
1: Era un altre món. Però va, com t'he dit, mos adaptàvem.
2: I va evolucionar en totes les coses.
1: Claro. Jo l'altre dia vaig anar a l'escola de música, i cada any hi vaig, i sergio guitarristes, perquè de 12 cordes només ja mos quedaran nosaltres, en Joan i en Toni.
2: Un dels no hi ha escola, no hi ha escola, ni a Pallansa,
1: no hi ha escola,
2: que tenia
1: no.
2: Però en els pobles no hi ha ningú, si no ensenyen un a l'altre, que feia això, no n'hi haurà.
5: És una pena això, és una pena que...
2: Els mandurris són molt mal de trobar.
5: Que això no hi ha. Allí no hi hagi gent que pugui...
1: Sí, ara, aquí està...
5: Perquè ara aquí mateix jo poso una referència, i aquí antes no hi havia xerimiers. I
2: també s'han menjat alguns.
5: Va després, van venir, van ensenyar gent, i ara n'hi ha un munt de xerimiers. Això és el guapo.
1: Sí, tenim una cosa... nosaltres tenim antes quan hi havia l'escola que es podia aprendre 12 cordes de 10 que anaven ja sabem que tots a lo millor no es servien però sempre hi quedaven 2 o 3 i per això quedava inclús la feina que va fer son pare d'en Joan d'ensenyar a lo millor eren 30 o 40 persones em van quedar millors el teu germà és un d'ells que nosaltres el convidant cada any no ve per cert.
5: Enguany té molta de feina,
1: però jo vaig anar a l'escola i un lotge m'ha dit jo m'agradaria tocar, però jo només toco rock and roll. Bé, però la guitarra és un instrument de música i va fer tocar el que tu vulguis, no té res a veure. I diu, no, però vosaltres aquests acordes que feia jo no els he fet, els ho faig ja de dir, jo també estava que tocava, són el mateix.
2: Tot s'ha d'aprendre, si vols.
1: Total, és canviar, no el mateix cantar el Rock and Roll Rios que cantar Clavelitos, però la guitarra li dona igual, faria el mateix, però en fi, més si s'animen, que no té res
6: a veure. Jo quan vaig canviar d'instrument a la banda, que tocava trombone, poi vaig estar malalt, i poi vaig agafar el saxofon, vaig anar 3 anys a aprendre el saxofon, perquè dona menys música i tot. Hi havia un grup de nens que prenen guitarra a l'escola de música. No són ara.
1: Sí,
2: guitarra.
1: Sí.
6: Guitarra, si no, no, més guitarra.
2: Però no han posat mestre.
1: No han posat altres guitarres.
2: Ni de mandurri, ni de llavor, ni de mandolí, ni res.
6: Jo anava allà a l'escola i era l'únic major, perquè tot eren nens.
1: Però n'hi ha, n'hi ha.
6: Hi havia un altre lot que vivia per un camp, que venia i prenia de tocar guitarra. No sé com ha arribat.
1: No, tots aquests són rockeros, o toca, no, una altra cosa.
2: No, de guitarra n'hi ha molts, que passa que tots fan guitarra clàssica.
1: Sí.
2: No n'hi ha ja que faci guitarra popular.
1: I és millor, encara són més bons que nosaltres.
2: Sí, són millor.
1: I que al final no hi hauria cap problema amb aquest aspecte. Nosaltres tenim també la sort que tenim col·laboradors que venen cada any, que som en Xisco, en Juanjo i en Sergi, que m'ho ajuden, en Joan, un parent d'en Joan, i d'en altres, i després tenim una pandereta, en Jaume, i dic, som els pocos, però bueno, com diríem.
0: Vos organitzeu, que és molt important.
1: Sí, perquè la festa surti. I els ensais és molt important, també. Vos demorar, perquè se sap sempre música i cantaires s'han de coplar bé per disfrutar.
2: Tothom sap clavilitos, però quan l'han d'ajustar, és el problema.
1: Sí, clar.
0: Sí, sí. I ara quan teniu el darrer dia de la banda dimarts, ja, quan teniu el darrer assaig?
1: Dilluns.
0: Just abans, el dia abans.
1: Dilluns de vespre.
0: Assajau, ja feia l'assaig general.
6: Assaig general.
1: Si vols venir, Jaume, pot venir.
0: Que no és aquí de vora, això.
1: A veïnar.
0: Jo tenc de cap vespre.
1: També era de sortir un forat.
0: Bé, el que no puc forar.
1: No em passa que no tinc un portal.
0: No, el tema és clar que si tenc algun directe aquí no puc mollar i venir. No, però segurament després sí que tindré un vot i vos vendré a veure què feis i què no feis. Recordant, si vos pareix, abans d'acabar, que això és dia 20 d'octubre, això és dimarts de la setmana que ve, serà la plaça Major, feix la primera sonada a les 8:30, i després l'itinerari continuarà per la plaça dels Seglars, els carrers de Pollença, que supos que... Teniu encàrrecs per cantar o no?
1: Sí, en tenim.
0: En teniu? Pots,
1: però en tenim.
0: En teniu qualcun?
1: En surten després qualcun.
0: Clar, a darrera hora, sempre després, la gent s'anima.
2: O per dins de les netes.
1: Sí, que ara, per sort,
2: això la hi ha més.
1: En un impetits, a nines, els agrada. Jo sempre he dit una cosa, Jaume, i a tots els nostres oients, tenir que venir un músic de carrera i a cantar, jo crec que ni pallant ho pot fer. Així, s'ho he d'aprofitar aquest dia.
0: Ah, ja, molt que venguessin a cantar-me davant la finestra. El que passa que, clar, jo també tenc 58, és a dir, que la gent del meu mig jove no dirien que fan quin quadre, que no vengui ningú, que mo mare no ho vegi. Estan un poc així. No, la gent jove, dic. La gent jove a vegades se sent com intimidada quan li cantes davant d'una finestra. Per favor, no vull que ho venguin a cantar ningú.
1: Tu pots disfrutar, per exemple, tu el teu cas, podries ser predir de qualcú, i ho predi, demana que hi vagin, i claro, tu ets allà, però...
0: Ja t'ho dic jo, que la meva fiola, si l'invill, el cor de m'agrada cantar, la meva fiola ara té 20 anys, ha fet 8, diria, per favor, per favor.
1: Bueno, tant parlant de...
0: Podria vermella, vermella.
1: Sí,
0: són altres èpoques. Jo crec que el que deia en el principi, en Joan Cradera, que abans cantar era tot, no hi havia res més, és que no teníem altres eines, i era una manera d'emocionar l'enamorada, que l'enamorada s'enamorar més, tal vegada menys, si li cantàvem malament, a vegades no s'enamorava tant.
1: Bé, no, demanant perdó, que de millor també qualcun.
0: També, a vegades hi
1: havia coses.
2: A mi, Vitxa, li dedicava músiques perquè estaven
1: barallats.
0: Si va arreglada.
1: I no tirava pol d'aigua, per si acaso.
2: N'hi ha hagut cotxetada d'un pol d'aigua, molt pocs, però...
1: Ostres, això ja és menys mal que jo no era.
2: Però no era, no era que cantaven. Ho devia anar, no podria dormir.
0: Com si la Sagranera.
6: I doncs que vaig ocupar amb una Margalida, va estar més contenta la veïnada. Ja, ja,
1: mira, a favor de divertir ja amb això.
6: Ja tot ho viu de veïnat, ja està més contenta.
2: Però aquest any va volar un plat d'aigua. No va ballar molt.
1: Sí, de totes maneres té un enxant, i nosaltres d'aquí, el que fem un nostre grup, per demanades, vol mantenir aquesta festa, perquè la seva essència que tenia, intentam que la tingui a qualsevol moment, perquè quan anem a qualsevol lloc, carrer estret, i anem a una xarra, s'omple el carrer de gent. La gent els agrada, en el fons. Ara, si anem a la seva, això és un altre món. Si no ho vols, mira, deixes perdre l'oportunitat, quan tu dius 22 anys, ja no li pots endur. Ara s'ho entenc.
2: Ara sona bastant més bé, perquè hi ha més música, hi ha més veus.
1: Més veus i bons. Veteranos sí que ho som.
2: Bons no ho sé.
1: Veteranos, almenys.
2: I fan més munt perquè som més... Nosaltres érem 0-7.
1: Sí.
2: En total.
1: Bueno.
2: Un xixentada i 5 o 6 en cordes de budell.
1: Sí, molt.
2: Les cordes de guitarres i mandures eren de budell.
1: De budell.
2: Ja han de suposar que ho fan.
0: I la pell de cades així.
1: Per afinar era horrible.
2: Horrible. I el clavijero de fusta. Enforat, i te feia bòfilles per l'udits. Feia bòfilles per afinar, per allà els ho passava. I jo em tocava afinar, ningú sabia afinar.
1: Tots són aventures que van passar.
0: Hem de pensar, i hem de també recordar als nostres oients, que totes aquestes serenades se fan un temps, perquè el que feia s'enamorat, o sigui, anava a cantar en el seu grup, i després el que feia, o sigui, se recompensa, per dir-ho de qualque manera, era un plat de bunyols i una copa de mistela, una copa de moscatell, o de missa, que donen aquell temps. Clar, això ve col·lació del que deia de que hi havia granerades o que hi havia.
1: No, però en Joan estava més malament.
2: Això de bunyols i vidó, es d'ara.
0: Es d'ara?
2: Sí, llavors...
1: No a les dues de la nit.
0: No te donaven
2: res. Ni sortia ningú. El que passa és que havien cobrat.
0: Ah, bé, doncs, sí. I doncs, si no, cobrat, ja, no, està, ja, bé, ja estava bé.
2: Sí. Però ara... Però ara... I te treuen punyols, i n'hi ha que treuen cotxe, i n'hi ha que treuen...
0: Clar, sí. I encimada, diu que...
1: Això és festa. Realment és una festa. Exacte. Brufar. Que deien amb un bon mallor llis, a brufa.
0: Exacte, van de... si vens, te donaré una paciència. Jo no sé si qui ho deu, sí. Val. Sí, paciència, era com una no galleta, un dolç i... Sí. Au, i...
1: No, era paciència, era una guilleta, però no, devia ser una marca, se deia paciència.
0: Segurament
1: no,
0: sí.
1: No he trobat, jo, en això.
0: Segurament sí.
6: No, però se deia paciència, una guilleta negra.
1: No, exacte, jo me'n recordo.
6: Perdona, redona.
2: Redona.
1: Devia ser paciència.
6: Venien un paquets així.
1: Sí, sí, sí.
6: Redona, i hi va també...
2: Es veia que no sabien nom,
1: no, no sabien, això. Què és el que era el marge?
0: Ja, Soreo mos ha pres els puestos a paciència.
1: Sí, bueno, no. Sí. Antes, no, no nosaltres, el que diu en Joan, ha vingut en temps moderns, per 30 anys enrere. Que jo me'n recordo, en Josep i jo, que fa teníem armàvem per la festa de velles 5 o 6, quan en Joan no podia venir, que estava a l'Ordària, i ja van començar a donar molts bunyols. I un bunyol, i un pollo de vidol, i aquesta tradició era festa. I continua així. Vull dir que un bunyol i una copeta de vidol alegra l'esperit, en el final.
2: Sí, bueno.
0: Sempre, sempre. Has de dir
1: sobretot això. Si són bunyols.
0: Sí,
1: eh? Bunyols fets, perquè aquí tenim una cantaire i fa un bunyol de superbons.
0: I m'agradaria de pujar, també... mos ha d'ui, si ara ho ve, sou oients. Oh. Si m'ho ve, si ve, sou les palenganes que han d'ui, que nosaltres, ah, aquí ara mateix sou, vosaltres 5 i jo 6. Havien que dir, si mos han de menjar, que això bunyol.
1: Toca 5, però.
6: Mono, no, tot gran merda. No,
4: si mos jo... han de menjar tots.
0: No ho crec, no, no. Crec que... No,
4: per ja ho per sí. Demà.
0: Per demà. Ara, demà de matí, ven a Joana, jo també hi seré, el gran Bruno, i tota la gent que passi per aquí li oferirem un bunyol.
1: Demà.
0: Sí, demà farem festa.
1: Demà posarà el programa gravat.
0: Demà serà gros. Posarem fora en remissió d'aquests embotellats que a vegades posarem amb tu i mos posarem a menjar bunyols. Toni, bé, Tonis, Joan, Guillem, Margalida, Toni també, gràcies per ser aquí. Recordàvem als nostres oients que això és aquest, és a dir, dia de les Verges és dimecres, que és dia 21.
1: Dimarts.
0: No, dia de Verges és dimarts.
1: Dia de... Ah, bueno, sí. Però ja no sortim,
0: eh? Però ja recordem que el dia de les Verges és dimecres, si me deixes, Toni, i vos recordarem que el que organitza la festa típica de les Verges, Cor de Marada, el dia 20, que és el dimarts abans, faran, com hem dit abans, la primera sonada a les 8:30 a la plaça Major i després faran itinerari per la plaça dels Seglars, al carrer, i allà on vos hagin fet encàrrecs, no és així? I de res, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per bunyols, no vos podeu fer una idea? Se pinta que fa això, no. que el nostre estudi ara fa. Quan han entrat, ja fa una horeta, dic,
1: no els has trobat.
0: No els he tastat, encara, no els he tastat.
6: Estan tapats.
0: Estan tapats per fer l'horeta quan t'heu entrat.
1: Si me deixes 3 segons,
0: totalment.
1: Aquí volem convidar tots els nostres oients que duguin unins a la plaça i, a part de veure la nostra festa, també cantaran amb nosaltres i realment farem aquesta festa de les Verges així com tocaria, no? Molta gent i molta alegria, que és una festa com les altres, perquè és música i cantar, és el més guapo.
0: I de
2: més...
0: I animeu-vos, i després també heu de pensar que també hi haurà molta gent fent bunyols, hi haurà l'obreria del Puig, que també
1: bé, en Joan...
2: No, i cal que estranger, que hi haurà a plaça.
1: També sí,
5: si, fa bon temps, sí. Si fa bon temps, n'hi haurà.
0: I dins d'octubre encara n'hi haurà d'estrangers. Sí. Fins a pensar, fins hem acabat l'octubre, no, encara en veurem. Encara veurem la plaça ben farcida. I diré
2: més perquè no saben què.
1: No saben què. No.
2: Si es diu les Verges, sí que no saben què.
0: No, i si, si treu bunyol gratis, sí que s'hi fugaran.
1: Ja no, i què passa? A Ossolia de Corda, com el toquen, de toquen altres, no, ja no s'empleia molt allò, s'empleia més cord elèctric, tot elèctric, clar, o tipus d'altre so, o de vent, però de corda hi ha molt poc allò, jo crec que és l'únic.
2: Una regió de Múrcia, sí.
1: Però, no, jo dic aquí...
2: Hi ha un grup de 30 i 40 músics de Manduris, sí, i són de conservatori, doncs allà sí, hi ha una afició enorme a les Manduris i Terres, grupos de cantaires i sonadors, però se va devenir cent de grups grossos, però no grups petits.
1: Podríem venir
2: no és com aquí, no trobes res. No. Però murcianos són molt, molt, molt...
0: Són molt de la música.
2: D'aquest tipus de música.
0: Moltes gràcies a tots per ser aquí, com sempre. Quan vulgueu venir a anunciar qualsevol cosa, sabeu que això és que vostre. Radio Pollença cap Pollença, és a dir, Can Pollença, sí, cada tots els pollens dins sou que vostre. Veniu quan vulgueu i moltes gràcies per mantenir aquesta festa viva, que això és molt important, que són tradicions tan nostrades i no s'han de perdre. Malauradament ho veiem malament, perquè clar, el que han xerrat els joves, que no tots, no hem de generalitzar mai,
1: no,
0: hi ha joves que sí que és vera que estan per la tradició.
1: Que s'animin, i no, estan... cridant cada any.
0: El que ha dit en Joan Cladera, diu que s'animin i que facin, claro. I que facin d'això. Claro. Moltes gràcies per mantenir, per haver estat aquí i el que vulgueu sempre compartir, ja sabeu que sou benvinguts. Acabarem amb aquesta cançó després us alliberat, d'acord, demanada. Vos per ahir bé, Toni, que t'aprens.
1: No són de les verges,
0: però. Bé, igual. El que tenim de les verges no en tenim cap de publicada, no?
1: No, i què és això? No. Però clavelito.
0: Clavelitos, però el que tornen clavant clavelito.
1: Sí, clavelito.
0: En clavelito, bueno, ja l'he de cercar.
1: I no per això la patrona, això.
0: I deixar-lo un poquet perquè ho he de cercar. Ja ho vist, ja ho vist.
2: Gràcies a tots.
1: No, gràcies.
4: Gràcies per
1: escoltar-me. Sí, i Jaume, t'esperam a tu, que m'han dit que té molt bona veu.
0: Sí.
1: Nosaltres necessitem un tenor
2: xerrat,
1: que sàpiga les cançons,
2: no,
1: i sap bona veu, i farem, el posarem davant de tot perquè el vegi.
0: Ja m'han sol·licitat d'un perill de banda, no puc anar per tot, no m'hauré de xapar per mig, m'hauré de xapar un braç de preixeré.
1: Per l'Herbeges, no hem més festa.
0: Ah, per l'Herbeges sí que compareixeré jo, ah, clar, no, no passis pena, sí, dijous dimarts, no passeu pena. Quan cabi aquí, que són que jo cap a les 8, a les 8 i mitja...
1: Podem venir nosaltres a tota la volta.
0: Seré, a fer totes les serenades, no t'ho promet, però almenys a cantar dues altres cançons. No te cabelitos, haurem d'acabar amb aquesta que t'he dic. No és massa de les verges, però és cor de marada. Au, idò, que vagi molt bé. Bon vespre. Oients, nosaltres tornem demà en directe. És de matí en sos programa de matí en sos. Bon dia. Que vagi bé. Bon vespre.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Planell.